0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora del matí. Apareixeran algunes bandes de núvols alts que es mantindran la resta del dia, mentre que també es formarà algun núvol baix de cara a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, movent-se entre els gairebé 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30, amb una humitat força alta i xafogor notable, vent feble de gregal ara a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
4: Ràdio Cubelles, notícies.
5: Cubelles ja té nou pobillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pobillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pobillatge seran Júlia Esteve, pobilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pobilleta de Cubelles, i Nil Duran, aragüet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pobillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus Garcia, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenneth ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pobillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pobillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pobillatge arreu del territori i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pobillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pobillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pobillatge infantil. Escoltem-lo.
6: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pobillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
5: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pobillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pobillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
7: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pobillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
5: Biel Pou, aragüet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pobillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
8: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes-Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
5: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traslladar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubilletge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubilletge, que es doni més importància al pubilletge infantil.
2: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
5: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del pubilletge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pubilletge i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
9: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
10: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
5: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubilletge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el pubilletge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el pubilletge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.

0: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra a Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
1: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut una obra de teatre, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha hagut premis.
1: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades per Benvinguda senyora Christie, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
0: Han pogut venir a recollir el premi?
1: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt, i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
0: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
1: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
0: Uh-huh. I s'han dut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
1: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè teníem por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot, que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
0: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
1: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O., està molt bé, perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
0: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé, com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
1: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular. Té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
0: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
1: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en algo per l'any que ve. I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que s'ha tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
0: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
1: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia. Estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de verdad, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
0: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
1: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
0: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que a més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
1: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat, per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que hi ha gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar, però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen. Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
0: Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
1: Sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona. I molt bé, la veritat, i no ha hagut problemes amb res.
0: Tots els que havien convocats han vingut?
1: Tots.
0: No ha fallat ningú?
1: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta, ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
0: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
1: No, és el segon, el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
0: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
1: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
0: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
1: Però és que no el dominem.
0: No el dominem,
1: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
0: Molta feina, no, Xavier?
1: Una mica cansat.
0: Moltes hores, no?
1: Sí, molta dedicació. Moltes coses.
0: Molta dedicació personal, no?
1: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot, I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
0: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, gràcies doncs, per aquestes valoracions i bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
1: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Cubelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
0: Estarem pendents.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins una altra. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per a les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Per afavorir la conservació marina, des del GP que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora del matí, apareixeran algunes bandes de núvols alts que es mantindran la resta del dia, mentre que també es formarà algun núvol baix de cara a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, movent-se entre els gairebé 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30, amb una humitat força alta i xafogor notable, vent feble de gregal ara a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum, que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant doncs, d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de doncs, situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me la borda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. I aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació o fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà amb aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. Ho fan, o el pitjor de tot, de tot, de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, Potser, també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i aquell SMS ja és una confirmació, perquè li has donat a l'okay a l'obrir-lo o ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat, sobretot a més en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix, hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el cas real que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Que moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sapiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Mm-hmm. Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors la persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa, miri com des del telèfon que l'estem trucant és el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93, el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Mm-hmm. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. Mm-hmm. I com ho fem tots, doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil, mm-hmm, i ho fem, i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
0: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona
1: que no és, però és, mm-hmm, que per això, i això és molt complicat.
0: Però això és una estafa, diré. Això és una estafa,
1: això és delicte.
0: No és un problema de consum, sinó que és un delicte, directament, un ciberdelicte d'aquests o...
1: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa, eh?
0: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
1: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer. És una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines, mm-hmm, per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, si truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a la amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè és tan, tan
0: primer,
1: creïble...
0: Esperi, que miro a veure... Penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
1: I no donar-ho.
0: No donar-ho per vàlid perquè és una trucada, no?
1: No, perquè... les estafes, per això són estafadors. Mm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia, però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar. Mm-hmm. Després que sigui, que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa, i n'hi ha tantes cada vegada més, ja n'hem parlat moltes vegades, ja farem un altre monogràfic, si cal, un altre dia, de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no és la paraula, com
0: bé,
1: es digui?
0: Clar, després, a més, et trobes que l'entitat bancària... la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
1: Exacte. No has sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No has sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això, hi ha molta impunitat, i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven, i ara, com n'hi ha tantes, doncs ho tornen i és molt més complicat. Bueno, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
0: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
1: Desconfia de tot.
0: Si et truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
1: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, mm-hmm, que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que tenen un altre servei amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno, la persona...
0: I fins i tot desconfiada que t'avisi de que t'apuja sí. la tarifa. Vull dir.
1: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i no persones grans, eh? I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo. Mm-hmm. Però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi tot, algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho. Llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
0: Clar, ho necessites per tot.
1: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
0: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que per tant no estava obligada a fer que a tornar aquests diners, i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que a més darrere hi va haver, doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
1: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia per allò de la reclamació. Recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també del nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, i vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surten la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret al desestiment, gravar, reclamar molt ràpid I el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
0: Mm-hmm. Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
1: Sí, per exemple, ara m'he recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats però funcionen, a part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades. Si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també de, no, d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. O sigui, a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull. D'on les has tret, qui te les ha donat? Que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
0: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Adéu, fins la propera.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Motor.
1: Power, Force, Motion, Drive. Power, Force.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora del matí, apareixeran algunes bandes de núvols alts que es mantindran la resta del dia, mentre que també es formarà algun núvol baix de cara a la tarda, amb una temperatura que no varia de gaire, movent-se entre els gairebé 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30, amb una humitat força alta i xafogó notable, vent feble de gregal, ara a primera hora del matí, i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
4: Ràdio Cubelles, notícies.
5: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, aragüet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a 2 anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers 2 anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenet, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
6: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escales en Goldain. I visca Catalunya.
5: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge, una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
7: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa, perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
5: Biel Pou, aragüet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
8: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes-Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
5: La pubilleta sortint de Cubelles, l'Abril Carcelés, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubilletge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubilletge, que es doni més importància al pubilletge infantil.
2: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
5: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carvajal, representants del Pubilletge Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Pubilletge i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
9: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque hagin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
10: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
5: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del Pubilletge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari, van pronunciar els seus discursos, d'una banda Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubilletge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament, i durant el seu discurs ha destacat doncs, que el pubilletge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.

0: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra a Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
1: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants. També ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut una obra de teatre, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha hagut premis.
1: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda, senyora Christie.

0: d'Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i bé, estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
1: Han pogut venir a recollir el premi?
0: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
1: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
0: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dashiell Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: I s'han dut, doncs, aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
0: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè teníem por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
1: Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem, doncs, d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim, doncs, al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
0: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O. està molt bé perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
1: Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
0: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques, que busca un cinema de 500 persones. Totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular. Té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
1: Parlem també de la vinculació, no?, cubellenca. Hem pogut veure, doncs, també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
0: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem, sobretot a la Mònica Montaner, fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any, com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant alguna cosa per l'any que ve, i també escritores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina, I la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
1: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
0: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els e-mails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia, estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè, de veritat, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
1: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
0: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara, més o menys, anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
1: I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival que a més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
0: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastraler, que hi ha hagut gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. Però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs. I també la gent va a sopar, a dinar, pel festival, queden, parlen... Bé, és de l'ús que es tracta, és una fira literària.
1: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir sí. La seva també, moments de debat, no?
0: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta. Però molt bé, i autors amb moltes ganes de xerrar, la veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat, i no ha hagut problemes amb res.
1: Tots els que havien convocat s'han vingut?
0: Tots.
1: No ha fallat ningú?
0: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta, ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
1: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
0: No, és el segon. El primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent, gent corrent cap avall i cap a dalt, pels passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
1: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
0: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. Ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
0: Però és que no el dominem.
1: No el dominem,
0: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: Molta feina, no, Xavier?
0: Una mica cansat.
1: Moltes hores, no?
0: Sí,
1: molta dedicació.
0: Moltes coses.
1: Molta dedicació personal, no?
0: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Covellas Noir. Gràcies, doncs, per aquestes valoracions. I bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Covellas Noir.
0: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Covellas Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
1: Estarem pendents.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Fins una altra. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: L'estudi sobre la millora fisiològica que aporta i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
1: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat a les platges, doncs abans sí que hi havia, n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
1: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora del matí. Apareixeran algunes bandes de núvols alts que es mantindran la resta del dia, mentre que també es formarà algun núvol baix de cara a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, movent-se entre els gairebé 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30, amb una humitat força alta i xafogor notable, vent feble de gregal ara a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant doncs, d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de doncs, situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me la borda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. Mm-hmm. Aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació, fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà a aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. Ho fan, o el pitjor de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, potser... També és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i aquell SMS ja és una confirmació, perquè li has donat a l'okay a l'obrir-lo o ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat, sobretot a més en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix, hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el cas real que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Que moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sapiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Mm-hmm. Diuen, truquem de la Caixa. Això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors la persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa. Miri com des del telèfon que l'estem trucant és el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93... el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Mm-hmm. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. Mm-hmm. I com ho fem tots, doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil, mm-hmm. i ho fem, i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
0: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona...
1: Que no és, però és mm-hmm. que per això, i això és molt complicat.
0: Però això és una estafa, diré. Això és una estafa,
1: això és delicte.
0: No és un problema de consum, sinó que és un delicte, directament, un ciberdelicte d'aquests o...
1: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa,
0: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
1: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer. És una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines mm-hmm. per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, si truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a la amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè és tan, tan creïble...
0: Esperi, que miro a veure... Penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
1: I no donar-ho.
0: No donar-ho per vàlid perquè és una trucada, no?
1: No, perquè... les per això són estafadors. Mm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia, però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar. Mm-hmm. Després que sigui que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa, i n'hi ha tantes cada vegada més, ja n'hem parlat moltes vegades, ja farem un altre monogràfic, si cal un altre dia, de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no és la paraula, com
0: bé,
1: es digui?
0: Clar, després, a més, et trobes que l'entitat bancària, la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
1: Exacte. No has sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No has sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això hi ha molta impunitat i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven i ara, com n'hi ha tantes, doncs ho tornen i és molt més complicat. Bueno, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
0: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
1: Desconfia de tot.
0: Si et truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
1: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, mm-hmm. que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que tenen un altre servei amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno, la persona...
0: I fins i tot desconfiada que t'avisi de que t'apuja sí. la tarifa. Vull dir.
1: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i no persones grans, eh? I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo. Mm-hmm. Però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi tot, algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho. Llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
0: Clar, ho necessites per tot.
1: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
0: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que per tant no estava obligada a fer que a tornar aquests diners, i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que a més darrere hi va haver, doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
1: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia per allò de la reclamació. Recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també a nivell del telèfon, no? I em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, i vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surten la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret del desestiment, gravar, reclamar molt ràpid I el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
0: Mm-hmm. Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
1: Sí, per exemple, ara m'he recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats però funcionen, a part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades. Si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors, dir-nos-ho a l'oficina de consum, també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també de, no, d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. O sigui, a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull. D'on les has tret, qui te les ha donat? Que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
0: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Adéu, fins la propera.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donarem per acabada la sèrie que hem dedicat a la música de ball. Ho farem amb alguns d'aquells ritmes que més hem associat al ball, tot i que alguns no s'hagin restringit únicament a les pistes de ball, com aquest que estem a punt d'escoltar.
0: A veure...

0: Doncs és veritat, alguns dels ritmes de ball, com el swing, han creuat no només fronteres, sinó que també han sortit de les pistes de ball i han arribat al cinema, i no precisament a pel·lícules musicals, que podríem pensar, sinó a films infantils d'animació, com El llibre de la selva, de Walt Disney, aquella que es va estrenar l'any 1967. El tema que estem escoltant es titula I Wanna Be Like You.
1: El concepte de swing com a ball agrupa una sèrie de danses, totes elles en parella, i hereves de la música originària del jazz, i també anomenada swing, esclar.
0: Correcte.
1: Els seus inicis els hem de situar entre els anys 20 i 40 del segle XX, i va continuar sent un dels estils de ball preferits a les pistes i als salons de ball.
0: La música d'aquest estil de ball la interpreten big bands, i la seva orquestració i grandiositat, juntament amb el seu ritme trepidant, són els atractius d'aquest ball que, especialment en els tornejos de dansa, arriba a tenir aspectes gairebé d'exercicis gimnàstics en els que un component de la parella, indistintament la noia o el noi, aixequen a l'altre i el voltegen en l'aire.

0: Un altre ball dels que se'n fan competicions d'interpretació és el xa-xa-xa. També ballat en parella i seguint uns passos molt ben establerts, la capacitat d'improvisació dels components de la parella, fent figures, és la que fa més o menys notòria una execució.
1: Estem escoltant un dels xa-xa-xas més clàssics, Frenesí, del compositor mexicà Alberto Domínguez Borràs, i que ha sigut un dels més versionats. Una de les versions entre elles ha sigut aquesta que estem escoltant, la de l'Orquestra i Cors de Ray Conniff.

0: I aquí tenim a Gloria Estefan interpretant Oye, un excel·lent exemple del que és la salsa.
1: La salsa és una barreja entre el son cubano i altres gèneres caribenys i tendències musicals nord-americanes, sobretot el blues. Si féssim un símil, la salsa és musicalment parlant el mateix que el Cuba Libre en el món dels còctels.
0: Segueixen, doncs, un ball en parella que, com en el cas del xa-xa-xa, deixa molt a la inspiració dels components en l'execució.
1: Fixeu-vos que hem parlat d'una sèrie de balls que cada vegada més anaven afavorint la separació, l'allunyament dels membres de la parella. Un allunyament, òbviament, físic, clar, però no volem deixar de recordar un d'aquells temes que a les discoteques molts i moltes esperaven per sortir a ballar amb la parella que els agradava.

0: Hi va haver una època en què a les discoteques el DJ alternava blocs de ràpides i també de lentes.
1: Se'n deien així respectivament aquelles que es ballaven individualment cadascú per la seva banda a la pista i de les que es ballaven en parella i permetien una abraçada, un contacte més o menys proper en funció dels desitjos, coincidents o no, dels membres de la parella, i tan llarga aquesta abraçada com el tema durés.
0: Doncs aquest tema dels Beatles, que era un dels que estàvem en el bloc de les lentes, es titula Something, i és una de les poques que va compondre en George Harrison.

0: Les modes van i venen, és la seva essència. I així com a mitjans del segle passat la dansa va anar evolucionant cap a balls de parella tancada, que afavorien una proximitat i en ocasions aquesta proximitat era molt estreta, va ser a partir dels 60 que van reaparèixer els balls de parelles obertes, els que es ballaven, sí, en parella, però separats.
1: Això no vol dir que a inicis del segle no existissin també aquest tipus de ball, eh? A tall d'exemple, us mostrem aquest Charleston, que és una dansa que té els seus orígens en les danses afroamericanes de la ciutat del mateix nom, de Charleston.
0: Clar.
1: I va popularitzar-se a partir de la seva aparició en un musical de Broadway que protagonitzava l'actriu Josephine Baker. Bubba loom, a blah, bam, boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do.

0: bubble, bubble, bamboo. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. El ball en parella oberta per excel·lència i el que més ha triomfat a tot el món és el rock and roll. Es va iniciar als Estats Units a finals dels 40 i el seu màxim desenvolupament es va produir durant els anys 50 i els inicis dels 60.
1: I hem escollit per parlar-ne un dels que van marcar estil i època. Es tracta de Tutti Frutti, que va ser compost l'any 1955 per Little Richard i posteriorment versionada l'any següent per l'Elvis Presley, que és la versió que ara estem escoltant.
0: Exactament. Podem considerar el rock and roll com un dels estils musicals més influents en la història de la música actual i, com a ball, també ha marcat tendències que altres balls han heretat.

0: Un d'aquests hereus és el Twist, i un dels primers a introduir-lo va ser en Chubby Checker, del qual escoltem Let's Twist Again.
1: Aquesta peça, que es va publicar l'any 1961, fa referència a una altra anterior, The Twist, que va ser la primera d'aquest estil que Checker publicava. Twist es podria traduir com girar o caragolar, que és el que, en part, fan els ballarins.
0: Vam començar en el seu moment, que alguns balls, a l'inici dels quals es trobaven la marxa caminada, havien evolucionat cap a balls de parella tancada. I un bon exemple d'això que us diem és el pasdoble.
1: Mm-hmm. Ara, alguns pasdobles el que han fet ha sigut retornar als seus orígens. Veiem-ho.

0: Paquito Chocolatero és un d'aquests pasdobles que, si bé es poden ballar en parella tancada, el més habitual és ballar-lo en fileres, més o menys ordenades, avançant i retrocedint i fent tots els qui ballen un gest simultani endavant i endarrere amb els malucs, seguint el ritme de la tornada d'aquesta peça.
1: Exactament. La va compondre el músic alacantí Gustavo Pascual Falcó i es va estrenar a les festes de moros i cristians del seu poble, Cocentaina.
0: Són precisament les festes de moros i cristians un dels llocs que més, on s'interpreten més aquest pasdoble, que és un dels més populars i coneguts de la música popular espanyola.
1: I tant que sí.

0: L'estiu de 1981 es va produir un fenomen sense precedents. Un ball amb una coreografia grupal molt senzilla va irrompre els embalats i places de les festes majors de tot Espanya. Hi va haver gent, jo particularment un d'ells, que van marxar de vacances i al tornar es van veure sorpresos a les revetlles per un ball que tothom ballava com bojos al ritme d'una musiqueta d'acordió.
1: I qui tocava aquest acordió era María Jesús, que era la cantant de El baile de los pajaritos i que va provocar que tothom, grans i petits, ballessin tots alhora movent els braços com si fossin pollets i el cul com si tinguessin cua. Tot això alternant amb ajupir-se i tornar-se a alçar al compàs de la música. Era una de les primeres ocasions en què es llançava al mercat un tema amb coreografia incorporada i va marcar tendència, eh?
0: I tant.

0: de cebolla de pell.
1: La grandíssima Rafaela Carrà, com la mateixa lletra de la cançó que escoltem diu, es va inventar un ball. El va titular Tuca Tuca.
2: Com recordareu, la Carrà, a més de cantant i ballarina, era presentadora de programes de varietats i va ser en un d'aquests programes, es titulava Cançoníssima, que va interpretar per primera vegada aquest tema, que com Los Pajaritos d'abans, també va marcar tendència.
1: Sí, senyor. Aviam, això era l'any 1971 i realment va causar una autèntica revolució. El ball consisteix en anar tocant parts del cos de la parella, finalitzant en el front, cosa que l'altre membre de la parella ha de repetir en el mateix ordre, i així anar fent. Això, naturalment, ho feia la Rafaela dalt de l'escenari amb els ballarins del que l'acompanyaven i, com imaginareu, ho feia amb moviments força sensuals.
2: Sí, sí, però l'escàndol no venia només per això, eh?
1: No.
2: No, no. Allò de què es va parlar fins i tot al diari del Vaticà, l'Observatori Romano,
1: sí,
2: va ser el fet que en Rafaela Carrà portava un conjunt de pantalons i top que li deixava al descobert el melic.
1: Ah, carai!
2: Tot un escàndol per l'època.
1: I tant!

0: En un pas més en l'augment de la distància entre balladors, van aparèixer les anomenades danses urbanes, sent un dels primers exponents el breakdance.
1: Amb una base musical a partir de sintetitzadors i ritmes molt marcats, aquest tipus de balls es basen sobretot en el lluïment de les habilitats individuals de cada ballarí.
0: Exactament, s'estableixen fins i tot competicions informals en què una colla d'espectadors situats en cercle deixa un espai central en el que cada ballarí executa una sèrie de moviments en ocasions molt propers a la gimnàstica o als exercicis circenses i que altres ballarins intenten millorar en les posteriors entrades.
1: Segur que teniu al cap la imatge d'algun ballarí de breakdance, de cap per avall, fent tombs sobre el cap, eh?
0: I tant, tots ho hem vist, això.
1: Doncs més d'una lesió vertebral va tenir-hi origen.
0: Vaja.

0: Quan parlem de música de ball, no podem deixar de banda una de les formes més efectives d'omplir les pistes de ball. Són la multitud de danses amb coreografia en grup que han anat sorgint a partir de la irrupció de les pistes d'aquell entranyable baile de los pajaritos que esmentàvem abans.
1: Per acabar el capítol d'avui i amb aquesta sèrie, us en portem un parell dels que més èxit van tenir en el seu moment. El primer ha sigut un tema que va marcar una època en els balls en línia i que va ser No rompes más, de Coyote Ducks.

0: Hem deixat pel final aquest tema que també és un dels grans exemples de coreografia executada amb més o menys encert per pràcticament la majoria d'assistents als balls de l'època.
1: Es tracta de La Macarena, un tema original del grup Los del Río, que es va fer famós mundialment, sobretot a partir de la versió que escoltem, de la qual en van fer els arranjaments Alaska i Los Pegamoides.
0: Doncs amb La Macarena us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb la comparativa d'èxits entre el Billboard i los 40 principales de l'any 1975.
1: Com diu l'Ignasi, això serà la setmana que ve. Mentrestant, cuideu-vos tots.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
7: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
8: Hola, què tal, com esteu?
7: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
8: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
7: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, hi ha hagut una obra de teatre, no?
8: Sí.
7: Hi ha hagut premis.
8: Sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí.
7: Han pogut venir a recollir el premi?
8: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt, i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
7: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
8: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubelles, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
7: Uh-huh. I s'han dut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
8: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
7: Sí, parlem també d'escriptors, no? que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
8: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O. està molt bé perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
7: Uh-huh. Hi van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé, com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
8: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular, té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
7: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
8: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant algo per l'any que ve. I també escritores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
7: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides a gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
8: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia, estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè, de verdad, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
7: Uh-huh. Parlem, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
8: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres, i sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant, la vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
7: I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
8: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem. Fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que hi ha hagut gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida, perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. Però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs. I també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen... Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
7: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir sí. La seva també, moments de debat, no?
8: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no, hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat. I no ha hagut problemes amb res.
7: Tots els que havien convocat s'han vingut?
8: Tots.
7: No ha fallat ningú?
8: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
7: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room. Doncs no sé si... és el primer any que va...
8: No, és segon, però el primer el van fer aquella sala que hi havia d'AVI, del centre social, mig pandèmia. Aquella sala tenia una acústica horrible. No va sortir molt bé, la veritat. Però ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos. Nosaltres l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta nena? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si... amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que ho vam fer bé també, estar uh-huh. Còmodos.
7: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
8: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats... I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
7: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
8: Però és que no el dominem.
7: No el dominem,
8: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís, i confirmat que si tens por

0: és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: Molta feina, no, Xavi?
0: Una mica cansat.
1: Moltes sí, hores, no?
0: Sí, molta dedicació.
1: Moltes coses. Molta dedicació personal, no?
0: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Covellas Noir, gràcies doncs, per aquestes valoracions i bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Covellas Noir.
0: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Covellas Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
1: Estarem pendents.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Fins una altra.
2: Ràdio Covellas, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Covellas.
3: Ràdio Covellas, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics,
4: Ràdio Covellas.
5: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Covellas.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovellas.cat.

0: Tornem una setmana més a l'espai Descobrim l'etnobotànica amb la Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: Bé, doncs, van passant les setmanes i seguim parlant de plantes, de les seves propietats i del nostre entorn. Sílvia, avui què toca?
1: Doncs avui us porto un cereal, una gramínia, que és la civada. El nom científic és avena sativa. Llavors, és una planta que originàriament prové d'Egipte. Però bueno, es conrea molt per tot arreu i és una planta molt, molt utilitzada. Llavors, el seu nom avena vol dir alimentació, i sativa vol dir que és una planta cultivada. S'utilitza sobretot pel seu fruit. Uh-huh. Llavors, és molt bonic si trobem un camp, no?, amb la civada conreada, pues, passejar, o sigui, pel voltant, no?, i veure el camp, perquè realment són molt macos. Llavors, és una planta que segur que algú de vosaltres que esteu escoltant, doncs, l'ha pres algun cop, amb llet, amb iogurt... Sí. Perquè és un cereal, o si, no, si aneu a algun comerç i compreu cereals barrejats, segur que...
0: Que porten civada, no?
1: Porten civada.
0: Molt bé.
1: Llavors també, no, és curiós preguntar-se quins efectes té la civada, perquè potser no...
0: No els coneixem, no?
1: Sí, fem una barreja de cereals i no sabem ben bé què és el que estem prenent. Llavors, recomanem prendre la civada sobretot per la nit.
0: Val. Per què? Per què?
1: Perquè és una planta que ajuda molt a dormir, ajuda molt a descansar bé.
0: Mira que sí. Bé, perquè sí. Pensa que hi ha molta gent que pateix insomni,
1: sí.
0: I potser escoltant les teves paraules, Sílvia, els has donat una solució.
1: Sí, en aquesta època, no, que estem vivint així molt, molt incerta, doncs, per exemple, no, abans d'anar a dormir, un got de llet o un got d'aquests sucs vegetals, no, li posem una mica d'aquesta, no, civada, ens ajudarà a descansar.
0: Molt bé. Val?
1: També ajuda als estats depressius. O sigui, per tant, és com un tònic, no? Un tònic que ens ajuda a remuntar, no? També, si ajuda a l'insomni, doncs treu tot el que són els nervis, ajuda a les persones hiperactives també, no? Si hem tingut un dia molt carregat, amb moltes tasques, no?, i després necessitem desconnectar, doncs una mica de civada calentona, amb llet o amb un iogurt, doncs ens ajudarà aquest descans, no?, tan necessari després per l'endemà, uh-huh, estar donant, no?, el millor d'un mateix.
0: Molt bé.
1: Després també, pels refredats, també és una planta molt bona, uh-huh, val? O sigui, tot el que són tos, refredats, tenim els pulmons, no?, congestionats, tenim els bronquis inflamats, també ens ajudarà. Per tant, és una planta bastant expectorant, no?, i ajuda tot el sistema respiratori. Si tenim alguna inflamació intestinal, també ens ajudarà. Després, també ajuda a baixar el sucre.
0: També?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Mai deixant la medicació. Sempre... Sí, totes aquestes plantes són com ajudants, no? Ajuda, però mai deixant la medicació que el metge ens ha recomanat. També estimula la glàndula tiroides. Val? Si alguna gent, per algunes persones, tenen hipotiroidisme, ens ajudarà, però també mai deixant, no, la medicació que tinguem al metge, perquè aquesta medicació ja quasi és de per vida. Després, amb mares que estan amamentant, doncs afavoreix aquesta lactància, afavoreix la producció de la llet. També pot ajudar en casos d'esterilitat, pot ajudar, val? O sigui, existeixen els miracles, no? Però bueno, pots tenir fe i una planta pot ajudar molt.
0: Molt bé.
1: Uh-huh. Vull dir que sempre, no, es pot dir ajuda, però bueno, això també depèn d'un de la fe que tingui,
0: Clar,
1: amb
0: clar.
1: La planta.
0: Molt bé.
1: En casos d'esterilitat i impotència. Després també, a part de baixar el sucre, baixa el colesterol de la sang també.
0: També.
1: Llavors, colesterol de la sang també.

0: Podem estar prenent-nos almenys per descansar, que ja és molt.
1: I tant, i com deies tu, per descansar, per tenir la
0: Sí.
1: ment més clara, no? Que a vegades
0: Sí.
1: estem en un estat anímic, doncs, pluf, no? Que diuen
0: Sí.
1: allò que ens costa
0: Sí.
1: aixecar-nos, no?
0: Sí.
1: Explicaves també, no?, pel colesterol, moltíssimes propietats, eh?
0: Sí, si podem trobar-la integral, millor, eh? Si
1: Millor.
0: podem trobar el gra integral, millor que, val? Que un altre, vale? O bio ja també molt millor, vull dir que
1: Encara millor, no?
0: sí, encara
1: Val.
0: millor. Després també, una cosa molt important, també és una planta que reforça el sistema immune.
1: Ah, o
0: Llavors,
1: sigui, clar.
0: sí, també molt necessari en aquests temps. Vull dir, també
1: Sí.
0: ara que, no, d'aquí 2 mesos, malauradament començarem temporada de grips.
1: Sí.
0: Malauradament, esperem que no. Llavors, si ja comencem a reforçar aquest sistema immune, doncs ja ajudem a que el cos estigui preparat per tot el que hagi de venir, eh?
1: Molt bé, per si aquestes defenses a vegades tenim
0: Sí.
1: baixes, no?
0: Clar, llavors si descansem, si tenim un bon descans, tenim, no, alguna planta que ens ajuda a reforçar, doncs ja estarem preparats i segurament, vull dir, no ens posarem malalts.
1: Molt bé, Déu-n'hi-do, eh? La
0: Sí.
1: civada m'està sorprenent totes les propietats i virtuts que té.
0: Sí,
1: Cap
0: també.
1: contraindicació, has dit, no?
0: No, no hi ha
1: Que
0: cap
1: bé, que bé.
0: contraindicació. També té un munt de vitamines, té totes les vitamines del sistema B, que són les que ajuden al sistema nerviós, per això ens ajuden a descansar, ens treuen el nerviosisme, baixen l'activitat, no? Aquesta hiperactivitat, com ens relaxen. Després té fòsfor, que també va molt bé pel cervell. Té molt de ferro, també l'avena, per això... Ai, l'avena o civada també es pot
1: Sí.
0: dir. Per tant, ens ajuda si hi ha alguna anèmia,
1: Molt bé.
0: també molt important. Per tant, si estem, no, en aquestes èpoques que ara estem potser arrencant alguna cosa i necessitem un reforç, no, que potser estem fatigats o tenim estrès o estem decaiguts o... Bueno,
1: O necessitem allò,
0: sí,
1: més energia, no?
0: més
1: A vegades,
0: energia,
1: sí.
0: doncs l'avena ens ajuda. La
1: Molt bé.
0: civada ens ajudarà.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, Sílvia, escolta, ens ho hem anotat, eh? Ens deixem alguna cosa sobre la civada?
0: No, jo penso
1: Ho
0: que
1: hem
0: és,
1: repassat
0: sí, una
1: tot?
0: planta molt completa i molt necessària, jo diria, tot l'any. Però sempre en èpoques de canvi, tant la tardor com a la primavera, recomanem com un reforç amb aquestes plantes que ens ajuden a pujar el to físic.
1: Perfecte. Doncs vinga, Sílvia, avui hem conegut doncs totes aquestes propietats aquí a Descobrim l'Etnobotànica parlant justament de civada. Ho podreu recuperar, com dèiem, aquest espai a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Adéu-siau, Sílvia, i la setmana
0: Gràcies.
1: que ve tornem.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Vinga, anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Líacs de Vilanova. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I deixa-m'ho dir, Adrià Carné, podòlogo, a Instagram.
1: Ah, això mateix.
0: Si voleu veure aquest contingut, el voleu veure amb ell i explicar-vos totes aquestes informacions, doncs el podeu buscar també a
1: allà les xarxes. Allà a tope.
0: Avui parlem d'un dels de les estrelles de la podologia, sí, sí, a nivell, sí, usuari, evidentment a nivell pacient, que sí, sí, són els galindons o els juanetes.
1: Els famosos juanetes.
0: Els juanetes, que al final és potser el que dona més joc, no? Sí. Pel nom també, segurament.
1: Sí, el nom és graciós, al final juanete, no? I en vocabulari català galindó i en vocabulari científic Alux Abductus Valgus, que sembla un hechizo de Harry Potter.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, que aquest no, els pacients no el deuen fer servir gaire.
1: No. Quasi ni gairebé ni nosaltres, eh? Al final jo quan faig un informe molts cops el pacient té galindó i ja, i ja està, tothom ho entén i galindó. No cal que posis allà 40 frases.
0: Abans de res, torna a explicar què és un galindó, perquè la gent que ara mateix o tingui la sort de no haver-ne tingut mai ni haver-ho patit, doncs no ho sàpiga.
1: Sí, sí, perquè és algo que molta gent inclús em ve i em diu, això és un juanete o és un galindó, i m'assenyala un altre dit i no, això no és un galindó. El galindó és amb el dit gros, d'acord? Quan diem alux és el dit gros, per això es diu alux abductus valgus, perquè abductus valgus són moviments que fa el metatarsià en comparació amb la falange. Aquella mena de bulto que tenim en el metatarsià del primer dit, no? Que sobresurt cap a fora, que a vegades se'ns posa una mica vermell o que sobresurt així com si fos més gran, i que normalment desvia el dit, d'acord? Allò és el galindó, vale? Avui en dia n'hi ha menys perquè fem servir calçat més ample, més recte, però si miréssim, per exemple, les nostres àvies o besàvies o mares en algun cas, si us hi fixeu amb el dit gros dels peus, veureu que en comptes d'estar el dit alineat amb el metatarsià, està desviat, fent com una espècie d'inclinació.
0: Però hi ha vegades que és molt, molt exagerat.
1: Sí, sí, sí. De fet, poden haver-hi casos inclús de 90 graus. O sigui, penseu que al final una alineació correcta seria metatarsià i falanges, més o menys recta, val? Sí, sí que sempre hi ha una petita desviació, però és degut també al calçat normalment, encara que sigui ample. Però hi ha pacients, sobretot, us repeteixo, gent molt més gran que ha portat tota la vida calçat, doncs, inadequat perquè era la cultura d'abans, era el que es portava, i quedava tot el peu comprimit a davant amb la punta estreta i aquell dit gros, imagineu una persona que tingui un primer dit més llarg que el segon, el que seria un índex plus, doncs aquella palanca de pressió cada dia acumulada en el dit gros fa que es vagi desviant i queda totalment tort.
0: Ah, i a més, en el bulto, diguéssim, que queda, allò fa mal, m'imagino.
1: Depèn, és curiós, perquè quan tu veus una persona amb això, dius, aquesta persona deu caminar fatal, li deu fer mal, i molts cops és totalment indolor, vale? Pensem també que hi ha pacients que ho tenen, que li està començant a sortir, que ho tenen minúscul, que gairebé no es veu res, i li fa molt mal, i hi ha altres pacients que ho tenen totalment, ja et diga, 90 graus, el dit gros pujat sobre els altres per sota, etc., i que no li fa res de mal, vale? També és una mica perquè no és el mateix quan s'està iniciant i hi ha un procés inflamatori, per exemple, amb gent més jove, jo he vist galindons amb pacients de 8 anys, per exemple, molt nens petits, i en canvi quan ets més gran i tota la vida ho has anat acumulant i s'ha anat consolidant i ja l'os està fixa i els lligaments estan ja... s'ha quedat amb aquella forma, doncs ja no fa mal. Òbviament no tens una biomecànica i una forma de trepitjar correcta perquè no estàs fent servir bé el dit gros, però almenys no et fa mal en si.
0: I llavors, això supera?
1: Sí.
0: Però supera en els casos que molesta o supera perquè arriba un punt que... vaja...
1: En principi, que per això volíem tractar el tema de per què torna a sortir, després ho parlarem, però els galindons superen normalment quan el pacient ja no pot més, vale? Quan ja no pot més de dolor. Per què? Perquè sí que haureu escoltat que hi ha gent que supera el galindó, el juanete, per estètica, no? Al final veus allà el dictor i a l'estiu, oh, és un drama perquè no vols ensenyar els peus, vale? Però no és recomanable operar per estètica. D'acord? De fet, els propis traumatòlegs, si són honestos, que el 99,9% ho he vist que els hi diuen no t'operis si no pots més, si no et fa molt mal, si no pots caminar bé. Per què? Perquè pensem que el dit gros és un dels principals protagonistes de la marxa. O sigui, quan nosaltres arrepengem el taló en el primer inici del contacte i fem la sortida, l'enlairament amb els dits, tota la pressió, la que s'acumula més és en el dit gros, que si mireu un peu esquelètic és el més gros, el més gruixut, que té també dos ossets petits que el reforcen, que es diuen sesamoides, o sigui, és el que rep més pressió. Llavors, si tu no fas bé una recuperació postquirúrgica fas servir el calçat que et diuen, fas les pautes que toquen, molta gent acaba amb complicacions de que li torni a sortir, vale? Llavors, i és molt dolorós també, llavors s'intenta deixar com a última opció. Si algú va a un traumatòleg i li diu que sí, sí o sí, m'ho vull operar perquè no m'agrada estèticament, doncs bueno, és que sàpigues que pot ser que estiguis un o dos mesos bastant fotut o fotuda, no?, amb la recuperació, i que inclús després, si no fas bé les pautes, doncs no quedi perfecte, que torni a sortir una miqueta o que pugui ser dolorós. Hi ha gent que no li fa mal i ho té superdeformat i li dius, si t'operes, igual et queda més recte, però igual et fa mal, i ara no t'està fent mal encara que el tinguis tort.
0: I la cirurgia, perquè clar, o sigui, destorçar un os...
1: Sí, bueno, és aquí...
0: Ha de ser duríssim, vaja, que ha de ser invasiu, això.
1: Sí, clar, aquí normalment... Jo, per exemple, normalment en pacients que tenen galindons, el que solem fer primer és una bona recomanació de calçat, explicar-li el que hauria de portar per anar bé, valorar també quin grau de gravetat ja, perquè hi ha galindons que són reductibles, altres que estan ja consolidats amb artrosis, vull dir que no pots tornar a ficar el dit a lloc, vale? O sigui, una cosa és que s'hagi deformat l'os i l'os hagi canviat totalment de forma, i l'altra és que simplement hi hagin lligaments o tendons que han canviat, estan tirant més, i igual només fent una cirurgia de parts toves, no?, d'un lligament, un tendó, es corregeixi. Però normalment el que s'ha de fer és una osteotomia o vàries. Una osteotomia és quan talles os. Osteo d'os i tomia de tallar. Vale? Llavors, imagineu-vos que tens un tronc, no?, i està desviat cap a la dreta. No? Un tronc, imagineu-vos un tronc que puja cap amunt i es desvia cap a la dreta. Vale? Si tu aconsegueixis tallar com una cunya de formatge d'aquell tronc, no?, i la treus i ho tornes a enganxar, estàs redirigint, no? Estàs alineant. I llavors allò ho fixes amb cargols o plaques i ha quedat en aquella posició. Doncs és una mica això. Es fan talls als ossos, tant del metatarsià com de la falange, com dels dos, depèn, i llavors treus una porció que fa que s'inclini, tornes a alinear i amb unes fixacions ho deixes un o dos mesos fins que es recupera.
0: Per això que diu, el que deies, no?, que és una operació que...
1: Que no és fàcil.
0: I que... Té molts números de tenir
1: no
0: després bueno, una recuperació important perquè hauràs d'estar un temps sense poder caminar bé.
1: Que de fet aquí està el problema, perquè primer que molta gent es pensa que quan operen de galindó simplement és que et llimen el bulto, no?, aquest que et surt en la prominència i és, ja està, el galindó és això, no. El galindó és una desestructuració, un canvi total de l'alineació articular. O sigui, en comptes d'haver una bola en alineació metatarsià falange, s'ha descompensat tot i el que es busca és tornar a alinear. I per tornar a alinear, si s'ha creat os nou, s'ha de treure aquest os nou, vale?, o alinear el que hi havia, i a part tocar parts toves. Vull dir, hi ha molts cops que s'ha de tallar un lligament o un altre, o un tendó, inclús en casos més complicats s'agafa un petits tendons que hi ha per allà i els enganxen per una altra banda perquè tirin d'una altra banda. Llavors has d'estar... Penseu que una qualsevol que s'hagi trencat un os, una fractura, el que sigui, sol ser un mes fins que es fa la consolidació entre una part i l'altra, el que és es diu en castellà el callo óseo, no? I amb un galindó és el mateix, necessitaràs mínim un mes perquè es consolidi i després a part exercicis per tornar a potenciar aquella musculatura que ha quedat com inhibida. No és fàcil i has de portar un calçat o en què et respecti. Jo sempre dic que és una barbaritat quan, sobretot hi havia abans algun cas d'alguna senyora que et deia, jo em vull operar el galindó perquè és super lleig, però després em vull tornar a posar aquells tacons amb aquella punta en punta.
0: Que t'han provocat
1: el galindó. Per tant, ara entrarem en per què tornen a sortir.
0: Clar, clar, perquè és el que anava a dir. Vale, després passem tota aquesta cirurgia, fem això, i hi ha números de que torni a sortir.
1: Exacte. Al final, sobretot, és pel calçat. O sigui, el galindó hem d'entendre que surt per dos motius. A nosaltres a la universitat sempre ens han ensenyat que és més per un tema biomecànic, per la forma de caminar, perquè pensem que si una persona té un peu que aplana, un peu més aplanat, estem enviant força cap al dit gros i és com que a vegades es desvia aquesta pressió i entre la falange i el dit doncs hi ha una força contrària, vale? I es va creant aquest galindó. Però també hi ha el sentit comú que és del calçat. Si nosaltres veiem un peu i tu poses el peu al terra i mires com tens la forma dels dits, no? Hi ha gent que els té més amples, més estrets, que té el segon més llarg o el primer més llarg o els té tots pràcticament iguals, i agafes un calçat d'aquests de punta molt punxeguda, no? El clàssic de punta punxeguda, i que no cal ni que sigui d'aquests totalment en punxa, sinó estrets, bàsicament estrets, no? Que va cap a l'interior. Què passa? Tu quan portes calçat així durant molt de temps es va acumulant pressió. Llavors, si tu t'has operat un galindó i t'han deixat el dit recte i després no fas servir un calçat que et respecti aquesta alineació, estaràs tornant a crear aquest mecanisme que amb el temps generarà un altre cop un problema. I en principi, doncs, el mateix.
0: Per tant, clar, has d'intentar evitar el que t'ha provocat el Galindo.
1: Exacte,
0: no?
1: Els factors, els motius, sempre, per això diem que sempre, com quan parlem de durícies, no? S'han de treure o no? Home, però si em fa mal sí, però mira aviam quin és el motiu.
0: I per què? Per què?
1: Exacte, per què ha passat, no?
0: Sí, sí. I després, una vegada operats i això, no sempre pot sortir, però o fins i tot abans d'operar-te, si el detectes molt al principi, es pot corregir? No acabarem amb el dit torçat? I
1: sí, sí, sí. De fet, sobretot el principal és el que jo deia, era el tema del calçat i de la forma de caminar. Si tu, per exemple, veus que tens un aplanament de peu o algú t'ho ha dit, doncs l'ideal és que et facin un estudi d'aquests que dèiem biomecànics, que fem nosaltres en consulta, i mirar realment si la teva forma de trepitjar pot ser un originador de Galindo. I l'altre és també el tema dels exercicis. Avui en dia, per exemple, internet està replet d'exercicis per intentar evitar galindons. Haureu vist igual algun que és com una goma, es posa una, tu t'estires al terra, poses els peus un costat de l'altre, agafes una goma entre el dit gros d'un dit i el dit gros de l'altre i vas com obrint els peus perquè s'alinei, no? Com que el dit gros tiri cap a dins. Llavors, el principal és el calçat, però sí que hi ha algun estudi, fins ara dèiem que normalment no es pot guanyar, o sigui, si t'has sortit ja galindó fent exercicis com que no podies recuperar, però sí que hi ha algun estudi que he vist que sí que s'ha pogut guanyar una mica. També depèn del cas. No és el mateix quan tu veus una persona que té totalment deformat l'os, que veus que hi ha un bulto, al final és una artrosi, és un exòstosi, és un creixement d'os que no hi era abans. Clar, això no ho eliminaràs fent exercicis. Allò, igual amb exercicis quedarà més recte el dit, però seguiràs tenint el bulto allà i allò sí que ja no es treu. Però, bueno, sobretot és intentar prevenir-ho amb el calçat.
0: I abans d'acabar, i recuperar una cosa que has dit que havies vist un galindó d'un nen de...
1: Sí, sí, diversos, sí.
0: I això, o sigui, tan petitet ja pot sortir, eh?
1: Sí, clar, la cosa és que, òbviament, quan ens anem fent més grans, es va acumulant, són més passes que hem fet, no? Però quan som petits... estem creixent, els ossos són flexibles, són moldejables, si us heu fixat amb el crani d'un nadó, són com unes plaques que es van unint, vale? Llavors un peu d'un peque és una part que és os, una part que és tova, és cartílag. Si fem una radiografia al peu d'un nadó, bueno, o més gran, 3, 4, 5, 6 anys, veureu que no es veu un os complet, no es veu el peu complet, es veuen parts amb os i parts buides, com si hi hagués alguna cosa buit per allà al mig. I aquestes zones són les que poden canviar més. Llavors, si tu, amb un nen petit, per exemple, ja li poses un calçat molt inadequat, no?, o quan comença a fer esports, són esports, per exemple, tipus ballet, el ballet que tot s'acumula a la punta, hi haurà unes pressions allà durant el creixement que encara és més fàcil que es deformi. Llavors jo, per exemple, el que m'he trobat són casos, per exemple, el més jove va ser 8 anys, però bueno, m'he trobat diversos de 8, 13, sobre aquestes edats que dius és molt jove i té un inici de galindó, i sí, no, òbviament, no és el típic galindó que es veu tot el dit tort, posat sobre els altres ni res, però sí que és el típic bulto que es veu una mica a l'articulació on sol sortir el galindó, es posa una mica vermellet, sobresurt més, o el propi nen o nena es queixa de que li molesta una mica allà. Però solen ser perquè el calçat en aquell cas ha set inadequat amb molt jove edat, o sigui, que comencen igual l'esport amb 3, 4 anys, igual abans també ja portava calçat més estretet.
0: Bueno, després hi ha aquelles bambes, no per bebès, que penses, bueno, vols dir que un peuet que està creixent ha d'anar ja...
1: Ja, no.
0: Tancat allà amb aquestes bambes, que són molt xules, són molt boniques.
1: Sí, sí. No, al final, nosaltres tenim també la sort aquí, al país que vivim, que tenim calor i fred. Llavors, hi ha èpoques que podem anar més descalços o, per exemple, a l'estiu, més amb mitjonet, i hi ha altres països que no pots estar amb el peu lliure perquè fa molt de fred, o igual per casa sí. Però això ho hem parlat, ho parlava l'altre dia amb el Rueda, un dels podòlegs més importants que hi ha hagut mai, que era del Barça, i té 79 anys i encara segueix treballant, i és un crac, era un crac, no és... I ell sempre diu, al final els nens també han d'anar el més descalços possibles. Jo, per exemple, com que soc molt tiquismiquis amb la pell i barrugues i tal, diria, doncs, amb un mitjonet, no?, per si hi ha cas, però intentant no aplicar-los pressió si no és necessari al peu i portar coses el més amples, lliures, i amb els adults també, però clar, amb peques estan creixent i és més fàcil que hi hagi deformitat.
0: Bé, doncs si us mireu als peus i creieu que podeu tenir o us sembla, doncs si voleu sortir de dubtes podeu anar a fer una visita a l'Adrià Carnea, al Centre Liacs a Vilanova, o buscar-lo a internet, a Instagram, el trobeu per Adrià Carné Podólogo, allà doncs fins i tot podreu veure amb imatges més informació sobre els galindons i juanetes. Anava a preguntar per què Juanete, però no sé si té explicació o no.
1: Mira, això ho buscaré per un altre dia, perquè li van posar Juanete.
0: No perquè sé. És que el nom és...
1: Igual era un senyor que es deia Juan i que tenia molt Juanete, no sé, però ja ho miraré.
0: Té un nom, si més no...
1: Segur que algun motiu, ja.
0: Molt bé, Adrià, doncs ens trobem la propera amb més cosetes aquí a Ràdio Cubelles. Que vagi molt
1: bé. Un plaer, fins la pròxima.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: M'he despertat d'aquí.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Doncs bon dia, Mercedes, Rosana, contenta de que estigueu aquí amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs amb la Mercedes i la Rosana tenen una història molt bonica que volem explicar-vos aquí al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles. Us volia preguntar, primer que tot, quin és el vostre origen de naixement?
2: El meu origen és a Barcelona, al centre de Barcelona.
0: Vale, sí.
1: El meu és en Mendoza, Argentina.
0: D'acord. Doncs expliquem-nos una mica quina era la vostra vida abans de conèixer-vos.
2: Bueno, jo vaig estar casada durant 30 anys amb un home i tinc 3 fills. I bueno, ja als 46 anys vaig canviar de bàndol, que seria.
0: Vale.
2: I vaig fer el meu canvi i després, bueno, va començar una altra parella i després vas conèixer la Rosana.
0: D'acord. I tu, Rosana, què ens expliques?
1: Bueno, jo vivia en Mendoza i, bueno, va tenir 2 parejas antes de Mercedes. Entre una i otra tuve mi hija.
0: Ah.
1: Yo era profesora de educación física allí. Y bueno, hasta que la voy a conocer a Mercedes después de sufrir un accidente y he tenido la suerte de que me acompañe desde ese momento.
0: Molt bé. La teva filla la vas tenir com?
1: Sola.
0: Tu sola, eh? O sigui, sí. Una família monoparental, que es diu, eh?
1: Monoparental, exacto. Ha sido monoparental hasta el momento que llegó Mercedes a nuestra vida.
0: Molt bé. Bueno, vist així, us veu conèixer una mica on i com va ser, no? Que també ens interessa.
2: Bueno, nos van conèixer per internet.
0: Ah.
2: En l'època aquella eren els xats, aquelles coses que van començar.
0: Uh-huh.
2: I jo havia anat a l'Argentina per un canvi personal i de vida, no? I, bueno, nos van conèixer per internet, els xats que havia en aquell moment, en aquella època, i van fer una cita a ciegues.
0: Caram.
2: I, bueno, pues, en aquell moment bueno, pues, van començar i, bueno, fins ara que estem ja 15 anys juntes.
0: Molt bé, molt bé. I us veu conèixer on? A Argentina mateix?
2: Sí, a Mendoza.
0: A Mendoza.
2: Sí, sí.
1: Nos vamos a casar. Fuimos las primeras en Mendoza que nos casamos. Va a haber mujeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Va a haber una pareja de homas que se van a casa una mica antes. Y bueno, fue como un hito porque fuimos, uh-huh. Lo dimos público.
0: Ajá.
1: Pero bueno, lo dimos público porque había que hacerlo público, había,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: reivindicar la ley que hacía 2 meses que habíamos conseguido que se aprobara.
0: Vale.
1: En Mendoza. Y entonces nos ofrecieron eso de ser público y pues sí, lo hicimos público, salimos en los periódicos y bueno, fue una fiesta muy importante y con un montón de gente y de amigos.
0: Sí,
1: y,
0: sí.
1: Y con una bandera.
0: Caray.
1: Y todo. Así que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante.
0: Caram, pues això que dieu, no? O sigui, a Argentina, el 2010 ja estava aprovada la llei del matrimoni LGTBIQ+.
2: Sí, jo vaig estar dintre de lo que és l'associació LGTB d'allà de Mendoza,
0: uh-huh.
2: I van lluitar i al final, bueno, ja havien lluitat molts perquè a Argentina la gent és molt reivindicativa,
0: uh-huh.
2: I lo van aconseguir en el govern de Cristina Fernández,
0: sí.
2: I lo va aprovar. I la veritat que allí la gent molt acollidora, tothom de totes les edats, i la veritat va ser una festa. Una festa gran i nos van casar primer per lo civil, que va vindre a tothom, molt divertit, i després vam fer una, com una boda popular, en la qual nos van casar en l'idioma quechua,
0: uh-huh.
2: Que la va fer un amic, i la veritat, la bandera, que seria de més de 5 metres.
0: Mare meva!
2: Sí, i tothom va participar, no com a les bodes d'aquí, sinó que cada un portava el seu menjar,
0: uh-huh.
2: I va ser una festa popular, total.
0: Caram, que bonic, no? Això que expliqueu emociona, no? Realment emociona aquest enllaç que veu tenir allà a Argentina, no? Perquè vosaltres, com deies tu, Mercedes, tu havies estat amb aquesta entitat com a activista, no? LGTBI d'allà.
2: Sí, sí. Jo estava allà a l'Argentina i vaig conèixer la Núria, que era una noia que participava molt en aquest món, i bueno, vam començar a treballar, a reivindicar. Ja, com he dit abans, som molt reivindicatius, i bueno, mentrestant la vaig conèixer a ella, i durant l'any que van estar de nòvies,
0: sí,
2: van recórrer molt l'Argentina, van viatjar molt i també van seguir lluitant fins que se va aprovar. Jo vaig estar en una juntada que es va fer a Tucumán de dones de tota l'Argentina. En aquesta juntada també se va aprovar que la votació, i jo vaig lluitar molt per això,
0: sí,
2: quan votes a l'Argentina sigui un voto únic, que no separeixin les dones dels homes.
0: Caram,
2: que abans es feia.
0: Ostres.
2: Allí el voto és obligatori. I això també ho van aconseguir. És molt important.
0: Home,
2: o sigui, ara no estan separades les dones dels homes.
0: Home,
2: són coses importants que a vegades diuen, ah, no té importància. Però sí que té importància.
0: Clar, clar.
2: I això són de les coses que estem molt orgullosos.
0: Molt bé, i a més et volíem preguntar amb tu, Rosana, també d'on venies, no? D'aquest activisme, d'on tens aquest activisme o amb quins temes et vas?
1: Sí, venia un poco del mundo sindical. Yo estaba en el sindicato de los docentes en la Argentina y bueno, ya por ejemplo, años antes estuvimos con Pedro Cerolo en la Argentina, en Mendoza, y entonces, bueno, no estaba exactamente ligada como si fuera en la actividad de Mercedes, pero sí desde el punto de vista del sindicato y de la reivindicación de los docentes LGTBI.
0: Ah, molt bé. O sigui, entonces, des de dins del sindicat, amb l'acció política,
1: sí,
0: amb tot plegat.
1: Sí.
0: Amb Pedro Cerolo, que recordem també amb tothom que ens escolta, doncs que era una persona també que va lluitar moltíssim aquí a Espanya, doncs amb tots els temes d'aquest tipus, no?
1: Bueno, fue el que, sí, en parte, el propulsor de la ley del matrimonio igualitario. Y allí era muy importante la aceptación para nosotros y de los docentes.
0: Sí.
1: Había que luchar mucho, en una mentalidad que fue progresando, a pesar de que es el país más avanzado,
0: sí,
1: ideològicament i socialment en eso, igual havia que lucharlo.
0: Perquè això que dius amb els docents, doncs era que
1: reivindicava un docent trans, te hablo del 2010, 2009,
0: vale,
1: 2008, era...
0: Clar, gent que pogués treballar del col·lectiu, que no passés res fins als centres educatius.
1: Clar. Era importante que un docente llegara a la escuela y no se sintiera rechazado.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ya se ha ido progresando muchísimo y todo, claro, porque se presentaba una docente trans,
0: sí,
1: con un documento de hombre.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, claro, el rechazo y, bueno, teníamos que lograr todo eso y, bueno, poco a poco el amigo,
0: sí, sí,
1: este que nombró Mercedes, que nos casó, pues él luchó con una alumna suya que era trans y que cuando se recibió tenía que tomar un cargo y qué sé yo, y pues lo apoyamos y lo logramos.
0: Muy bien.
1: Així que, bueno, fue una lucha importante.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt passem a uns minuts musicals d'una cançó que han triat elles dues.

0: Digueu-nos també, Mercedes i Rosana, quant de temps viviu a Argentina i després, bueno, ara esteu aquí, vivint a la comarca del Garraf, quan veniu, quan aneu, com és?
1: Bueno, nosaltres, bueno, ella ja és d'allà i jo no vaig viure, no vaig arribar, bueno, vaig viatjar per tot el que seria una mica Latinoamèrica i vaig arribar a estar quasi bé 2 anys. I després van decidir tornar perquè jo tinc aquí molta família, tinc 3 fills, tinc 3 nets
0: Ostres.
1: i jo volia estar aquí. I ella
0: Clar.
1: va dir, bueno, si tu te'n vas, per això van decidir casar-nos, jo també me'n vaig.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: vam vindre aquí i, bueno, molt bé. Van registrar el matrimoni aquí, a Espanya,
0: Clar,
1: clar.
0: perquè l'has de registrar
1: L'has de
0: si et
1: registrar
0: desplaces
1: a Madrid.
0: de país.
1: Sí, exactament. Va ser una mica complicat, eh? Perquè, clar, també eres dels primers.
0: Clar.
1: Clar. I, bueno, però bé. I van decidir on vivim, on vivim. Jo havia viscut a Sant Cugat del Vallès tota la
0: Sí.
1: meva vida, però tenia clar que no volia tornar i volia estar a prop de la platja.
0: Sí.
1: I van vindre un dia a Sitges, a ella li va agradar moltíssim, i al final, pues, bueno, van estar a Sitges més de 8 anys
0: Sí,
1: vivint,
0: sí.
1: i molt contents, ara vivint a Vilanova, també, però sempre estem a cavall Sitges-Vilanova, perquè, bueno, són pobles que estan a prop i són germans. I estem encantades de
0: A
1: viure
0: la comarca, a la
1: a la
0: comarca del
1: comarca.
0: Garraf, eh? I comenteu això que veu aniquí, a quin moment, quin any va ser això?
2: Va ser en diciembre del 2010 y bueno, prácticamente vamos a empezar el 2011, digamos aquí, unos años complicados económicamente, pero mi hija va a empezar primero en los castells y después en la escuela.
0: Mira, fixa't.
2: Así que bueno, ella muy bien, pueblo que se ha hecho, es una niña del pueblo, es una sicheta más. Y bueno, nosotros hemos vivido siempre muy bien, es un pueblo muy, muy lindo. Y bueno, ya no vivimos aquí ahora
0: Sí,
2: circunstancialmente,
0: sí, sí.
2: pero siempre, siempre estamos aquí.
0: Bueno, veniu a Sitges, que és un dels punts més importants, no? De l'LGTBI, de l'LGTBIQ+, de l'estat espanyol. És un punt, ja sabem tots, d'aquí de la comarca, que hi ha molt de turisme a aquest respecte. I jo volia també, bueno, seguiu sent activistes aquí. Expliqueu-nos aquesta combinació d'on esteu ara fent d'activistes, no? D'Argentina, i m'imagino que també aquí estigueu fent alguna cosa.
1: Sí, clar, nosaltres reivindiquem sobretot sempre que la normalitat, perquè nosaltres al final tenim els mateixos problemes, els mateixos tenim que pagar, tenim que lluitar cada dia, però a part, pues, bueno, tenim que lluitar en el tema de les nostres reivindicacions perquè és important. Nosaltres vam començar en una empresa que diem d'homes, dos dones.
0: I quina empresa era aquesta que estàs
1: Era una
0: dient?
1: empresa de reparacions de l'hogar, no? Que tocaven a l'aigua, la llum, i clar, era un món totalment d'homes i complicat. Però nos van posar d'una manera a normalitat, i això va ser el nostre èxit, perquè als homes el primer els xocaves, però després van veure que eren igual que ells, que tenien els mateixos problemes i que això era una cosa que no passava res. I van, la veritat, que no van tindre problemes greus mai a Sitges, ni a Vilanova, ni a ningú puesto. La gent que arribia, ah, que bé, dos dones, va, perfecte.
0: Claro, bueno, està molt bé perquè heu trencat aquests estereotips que tenim tant encara aquí amb nosaltres, no? De que sembla que un lampista sempre ha de ser un home, sembla que un conductor d'autobús també ha de ser un home, no? I vosaltres també veu ser pioneres en aquest sentit,
2: Sí.
0: reivindicant doncs, com a dones a un altre ofici.
2: El punto clave, por ejemplo, también era los proveedores. O sea, tú entrabas a una casa donde industrial, donde
0: Sí.
2: venden cosas de electricidad y claro, siempre plagadas de homas. Y era un poco, pero ya cuando nos fueron conociendo y todo, Claro, Rochan, Mercedes, qué sé yo, no voy a decir las marcas,
0: Ah, no, ja els
2: pero
0: coneixies, clar.
2: en
0: Sí.
2: varios, hasta en Vilanova
0: Sí.
2: también, en Sant Pere también, tenemos
1: Vilafranca.
2: en Vilafranca,
0: Ajá.
2: cosa que les ha llegado a llamar la atención a algunos empleados. Qué bien, y qué sé yo. Entonces, eso es importante,
0: Sí.
2: porque nosotros, tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional,
0: Sí.
2: siempre la hemos hecho con naturalidad.
0: Sí.
2: No vamos publicando, porque nosotros no vamos diciendo somos lesbianas,
0: Ya.
2: como el señor que va pasando por ahí por la calle no dice soy hetero, hola,
0: Ya,
2: soy
0: claro.
2: Pedro, soy hetero.
0: Ya.
2: No.
0: Sí.
2: Bueno, y todo lo hacemos con naturalidad. Sí, es mi mujer. Tengo que ir a buscar a mi mujer.
0: Sí.
2: Con la naturalidad
0: No,
2: que
0: molt
2: lo
0: bé.
2: dice cualquiera, que tengo que ir a buscar a mi marido, tengo que ir a buscar
0: Sí,
2: a mi mujer, un hombre.
0: molt bé.
2: Y en lo profesional también.
0: Molt bé.
2: Y entonces la gente lo toma como tal.
0: Sí,
2: Y
0: està molt bé,
2: el
0: està
2: que
0: molt
2: no,
0: bé.
2: el problema lo tiene él.
0: No, no, està molt bé, no? Perquè és el que dèiem, no només en l'àmbit social, en l'àmbit doncs, d'aquest que hem dit, no? Del casament, del matrimoni, sinó també en l'àmbit laboral. Vosaltres us heu mostrat, evidentment, obertes, com dieu, i amb un tema que era d'homes, no? Tornant una mica amb el que us comentava abans, no? Vosaltres esteu lligades amb algunes entitats de la comarca LGTBIQ+.
1: Sí,
2: Sí.
1: nosaltres estem lligades a Colors i Cheslink,
0: Ajà.
1: que és una entitat del món LGTB+ i Q+, i que la veritat té molta força, és una entitat que ens sentim molt orgulloses de pertànyer i que creiem que fa una labor aquí a tot el que seria la comarca del Garraf importantíssima i que tornarà a seguir sent cada dia.
0: Sí, perquè quants socis té aquesta entitat ara? Ho vam parlar ara d'aquesta entitat amb el primer
1: En
0: programa.
1: aquest moment tres sobre els 300, però volien arribar a quasi els 500 i tenim més de 30 nacionalitats.
0: És molt, eh? És
2: Sí.
0: moltíssim. Jo voldria destacar doncs, el que acaba de dir Mercedes, que és una quantitat molt gran, que d'altres entitats catalanes igual estan per sota d'aquesta quantitat de sòcies i socis que poden tenir, no? Déu-n'hi-do. Passant ja una mica a l'actualitat, vosaltres quins creieu que són ara els reptes encara que ens queden? Perquè hi ha molta gent i diu, bueno, ja teniu les lleis, inclús hi ha una llei trans, la llei del matrimoni, es poden adoptar infants per famílies, però des del vostre punt de vista, potser Argentina, però sobretot aquí, què falta?
1: Bueno, lo que falta es consolidar, porque lo que no podem permetre és que nos treguin lo que ja hem
0: Sí.
1: aconseguit en sang, sudor i llàgrimes. Hi
0: Ja.
1: ha gent que ha mort, hi ha molta gent que ha mort per lluitar per aquestes metes, per lo tant no podem. Lo que tenim és que consolidar i reivindicar que nosaltres som com tothom i tenim que tenir les mismes obligacions i els mateixos drets. No hi ha més, no,
0: Ja.
1: és tan fàcil com això, perquè ja està, és així de clar i això ho tenim que consolidar i reivindicar, perquè clar, el món actual està molt perillós.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos en un momento en que muy peligroso por la regresión.
0: Ya.
2: No puede ser que jóvenes de 20 años y mujeres de 20 años
0: Sí.
2: digan que en los años 40
0: Sí.
2: se vivía mejor.
0: Realmente.
2: Entonces, no solamente por nuestro colectivo, sino por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque no podemos permitir que en ningún momento, porque si empezamos a ir para atrás con algunos derechos,
0: Sí.
2: vamos a ir para atrás con todos.
0: Clar. Amb els
2: Porque,
0: feministes, amb tots.
2: claro, no solamente van a ir para atrás con el mundo LGTBI, van a ir para atrás con las mujeres,
0: Sí.
2: que es lo primero que quieren cercenar.
0: Sí.
2: Entonces, yo creo que hay una parte muy importante y bueno, la profesión mía es la educación.
0: La educació.
2: La educación no puede permitir que haya jóvenes de 15, 16 años que digan que son superiores a las mujeres.
0: Estem ja quasi finalitzant el programa. Jo sempre pregunto, no, amb les persones que venen, quin missatge voleu donar a la societat? N'heu parlat, bastant ara, però de forma resumida.
1: Mira, yo te diría una cosa. Yo tengo una veïna de 107 años, ¿vale? Sap perfectament que nosaltres som un matrimoni, dos dones. Està encantada, encantada, i és una persona que té una mentalitat més actual, més moderna que molts nois de 17, o noies de 17 anys avui dia. I això em preocupa. I el missatge és, com és possible que aquesta persona que ha viscut tant a la seva vida, que ha passat la guerra, que ha passat tot, tenga una mentalitat més oberta que alguns, per sort no tots, joves d'avui dia. I això se té que fer una reflexió important.
0: Molt bé, reflexionar.
2: Es que
0: Rosana.
2: es eso, la educación. Vuelvo a decir, es muy, muy importante en todos los ámbitos la educación. La educación a los jóvenes es sumamente importante, porque en un pueblo como este, hace 5, 10 años, había gente que, había niños que le decían a Zoe, mi hija, que como que tenía dos madres y hacían un pelín de bullying, cosa que ella
0: Fixa't.
2: afrontó bastante. Imagínate en otros lugares donde no hay la comunidad que hay aquí. Entonces es importante la educación. Vuelvo a repetirlo.
0: Molt bé, jo us vull agrair molt que hagueu vingut al programa. Moltíssim. D'acord?
1: Moltíssimes gràcies a
0: A
1: vosaltres. A
0: vosaltres.
1: vosaltres,
0: A
1: Gemma.
0: vosaltres. Doncs seguim sentint aquesta cançó que han triat la Mercedes i la Rosana.

Avui hem estat escoltant els temes musicals Todos me miran, de Gloria Trevi, i la sintonia del programa A quien le importa, d'Alaska. Doncs us esperem en el proper programa.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que s'ha escampat alguna llavor i a la vora d'algun camí rural doncs trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no?, és aquesta paraula grega. Curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta. I vulgaris vol dir que és molt, molt comuna. Són unes plantes que, bueno, ja les coneixeu, m'imagino quasi tots, són molt bones per menjar, bullides, com a verdura, no?, amb patata, i tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes. Que clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però bueno, potser si coneixen una mica les propietats s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita, bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens, a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, jo no sé si els agradaria massa, o també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no?
0: Barrejat, sí. Que a vegades així
1: sí.
0: Els gustos, doncs,
1: sí,
0: són diferents, molt bé.
1: Després és una espècie, no?, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E. Després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic i també és molt rica en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa. Si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa.
0: Vale?
1: És una aplicació curiosa.
0: Sí.
1: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
0: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
1: Sí.
0: O sigui, hem de bullir bledes.
1: Sí, els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
0: Bueno, tot és provar-ho, no?
1: Tot és provar-ho, vull dir que...
0: Molt bé.
1: Potser si als nens, no, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però també per aquestes, no, coses
0: sí,
1: que passen quan van a l'escola,
0: sí,
1: doncs...
0: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
1: Sí.
0: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors,
1: sí,
0: a vegades.
1: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a prevenció, com a preventiu segurament funcionarà. Llavors, mira, un cop a la setmana renta el cap amb bledes, doncs potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir
0: polls
1: que són bastant desagradables.
0: I tant, i tant. Què més? Què més hem de saber, Sílvia?
1: Després, per exemple, com és molt rica en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, O sigui, augmenta, a veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequedat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la vitamina aquesta, per la vitamina A. Val? Després també és molt rica en magnesi, per tant, té propietats antiinflamatòries, la bleda. Val? També té propietats antidepressives per les migranyes, pot ajudar la bleda. Vull dir que té...
0: Oh, déu-n'hi-do, Pels mals de caps,
1: Sí, és bastant completa. També com és molt ric en àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si no... És molt necessari, sobretot pel desenvolupament, no?, de tot el que és l'esquena, no?, del fetus. Llavors, és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosis, que les dones no a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no?, a eliminar líquids. Val,
0: això va molt bé, per les dietes, que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no?, aquests excessos, sí, a vegades en èpoques de l'any molt concretes, no?,
1: sí,
0: a menjar bledes, doncs, a la tornada.
1: Sí, és bo menjar bledes.
0: Molt bé.
1: També baixa els triglicèrids a la sang, per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
0: Quina?
1: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns... Com...
0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenneth ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
4: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pubillet infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
3: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
5: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
3: Biel Pou, hereuet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, cul i mamelles.
6: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
3: La Pubilleta, sortint de Cubelles, Abril Càrceles també va traslladar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura covellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del Pubilletge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del Pubilletge, que es doni més importància al Pubilletge infantil.
6: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou Pubilletge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el Pubilletge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del Pubilletge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
3: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del Pubilletge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Pubilletge, i també destacaven en el seu discurs, entre d'altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
7: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
8: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
3: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del Pubilletge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubilletge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el Pubilletge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el Pubilletge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.
9: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenneth ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a 2 anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers 2 anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pubillet infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
2: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Biel Pou, hereuet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
3: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traslladar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
4: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou poviatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el poviatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del poviatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del poviatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del poviatge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
5: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
6: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del poviatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pobilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Poviatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pobilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el poviatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el poviatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Comencem el setembre de la mateixa manera que hem acabat a l'agost, amb domini del sol i amb calor. Així avui esperem que el temps sigui estable, assolellat la major part del dia, fins i tot amb el cel clar a les primeres hores del matí i també al final de la jornada. I en canvi sorgiran núvols baixos i núvols d'evolució, estones bastant abundants, al centre del dia sense més importància, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 22-23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30 amb una humitat força alta i xafogor notable, vent feble i variable al matí i deixaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui també estable, fins i tot amb més estones de sol i menys núvols que avui, amb domini absolut del sol, sí que amb cel clar fins a mig matí, amb algun núvol al centre del dia poc destacable, mentre que sí, al final del dia poden augmentar una mica més els núvols baixos. La temperatura aquesta nit es mantindrà i tornarà a estar al voltant dels 22 a 23 de mínima, mentre que demà la màxima pujarà i s'acostarà als 31 amb una humitat alta i ambient més xafogós, ben feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
4: Rades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les. I a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
3: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura. I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i a Nica Brunque, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
4: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades, per Benvinguda, senyora Cristi, d'Agatha Christie, I el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
3: Han pogut venir a recollir el premi?
4: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
3: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
4: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
3: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
4: El que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè... Bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt, pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
3: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
4: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
3: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
5: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
3: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de Raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
6: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algú de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
3: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu.

Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual.

0: Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenneth ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pupillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la Plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pupillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pupillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pupillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pupillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pupillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pupillet infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pupillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pupillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
2: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pupillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Bielpou, Arauet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pupillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
3: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pupillatge, visca el pupillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pupilleta sortint de Cubelles, Abril Carcelés, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pupillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pupillatge, que es doni més importància al pupillatge infantil.
4: El que sí que espero és que els delegats o algú que sí que pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pupillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pupillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pupillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests dos anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues, i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i l'Hereu sortint, el David Carvajal, representants del Puguetge Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Puguetge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
5: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque hagin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
6: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del Pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Puguetge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubella Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el Puguetge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el Puguetge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar, una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de la Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
7: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixin... volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una... arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions

0: acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
1: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió de què ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale. I també ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

impossible la fuga per l'escala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi. Que no és pas seriós.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Perquè no ens ha de ser.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Comencem el setembre de la mateixa manera que hem acabat a l'agost, amb domini del sol i amb calor. Així avui esperem que el temps sigui estable, assolellat la major part del dia, fins i tot amb el cel clar a les primeres hores del matí i també al final de la jornada. I en canvi sorgiran núvols baixos i núvols d'evolució, estones bastant abundants, al centre del dia sense més importància, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 22-23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30 amb una humitat força alta i xafogor notable, vent feble i variable al matí i deixalor que a la tarda fent

0: que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui també estable, fins i tot amb més estones de sol i menys núvols que avui. Amb domini absolut del sol, sí que amb cel clar fins a mig matí, amb algun núvol al centre del dia poc destacable, mentre que si al final del dia poden augmentar una mica més els núvols baixos. La temperatura aquesta nit es mantindrà i tornarà a estar al voltant dels 22 a 23 de mínima, mentre que demà la màxima pujarà i s'acostarà als 31, amb una humitat alta i ambient més xafogós, vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
3: Errades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre Moratxat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
2: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
3: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, pues ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
2: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
3: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades, per Benvinguda, senyora Cristi, d'Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
2: Han pogut venir a recollir el premi?
3: No, la Anika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
2: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
3: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal, i l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries, ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
2: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
3: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent, gent corrent cap avall i cap avall amb els passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hosti, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
2: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant 2 dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
4: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A 9:00 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a 11:00 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de 1:00 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Verema, s'adreçarà a públics de totes les edats amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Verema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Cis Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els 2 dies de la Festa de la Verema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels 2 dies de Festa de la Verema.
5: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui algo de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? Al principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
2: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Verema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Verema és també per Cubelles una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu.

0: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus Garcia, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a 2 anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers 2 anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenet, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina, Ainhoa Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge, una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
2: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa, perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Biel Pou, hereuet sortint 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
3: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Carcelés, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
4: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou poviatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el poviatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del poviatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues, i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carvajal, representants del poviatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del poviatge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
5: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
6: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no te tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del poviatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pobilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Poviatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pobilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el poviatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el poviatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar, una iniciativa que sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
7: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
7: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou Espai Comunitari de Benestar, amb sessions diverses.
9: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental Company, porque sonreír es salud.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
2: Hola, què tal, com esteu?
1: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra a Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
2: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
1: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut una obra de teatre, no?
2: Sí, sí.
1: Hi ha hagut premis.
2: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
1: Han pogut venir a recollir el premi?
2: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt, i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
1: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
2: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubelles, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: Uh-huh. I s'han dut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
2: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
1: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
2: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O., està molt bé, perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
1: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé, com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
2: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular, té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust, aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
1: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
2: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en algo per l'any que ve. I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que s'ha tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
1: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
2: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia. Estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de verdad, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
1: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
2: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo que sé.
1: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival que més es queda a Cubelles, no?, passar aquests dies.
2: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastradé, que hi ha gent que s'ha quedat allà. Els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, ha hagut, nosaltres hem ocupat el sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen. Bé, és de l'ús que es tracta, és una fira literària.
1: Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
2: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat, i no ha hagut problemes amb res.
1: Tots els que havien convocats han vingut?
2: Tots.
1: No ha fallat ningú?
2: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta, ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
1: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
2: No, és el segon. El primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hosti, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
1: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
2: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
2: Però és que no el dominem.
1: No el dominem,
2: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, pues ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: Molta feina, no, Xavi?
2: Una mica cansat.
1: Moltes hores, no?
2: Sí, molta dedicació. Moltes coses.
1: Molta dedicació personal, no?
2: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla. Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, gràcies doncs, per aquestes valoracions i bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
2: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Cubelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
1: Estarem pendents.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Fins una altra.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a 2 anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers 2 anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenet, de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
3: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pubillet infantil. Visca Escales en Goldany. I visca Catalunya.
2: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
4: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa, perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
2: Biel Pou, hereuet sortint, 2024.

0: 2026 també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del viatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visc a Cubelles, Culi Mamelles.
1: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, Culi Mamelles. Així que, visca Escaldes Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pubilleta sortint de Cubelles, l'Abril Carcelés, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubilletge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubilletge, que es doni més importància al pubilletge infantil.
2: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del Pubilletge Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Pubilletge i també destacaven en el seu discurs, entre d'altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
3: Genet, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque hagin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
4: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pubilletge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari, van pronunciar els seus discursos, doncs, d'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubilletge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament, i durant el seu discurs ha destacat, doncs, que el pubilletge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: però disfruto vàries cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el patxi amb el beat, ja veuràs.

0: Sí, está guapo.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a 2 anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers 2 anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenet, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
3: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
2: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
4: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
2: Biel Pou, hereuet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu vam crear un

0: crit de Cubelles. Que es visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
1: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traslladar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubilletge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubilletge, que es doni més importància al pubilletge infantil.
2: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar, intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu, m'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
1: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carvajal, representants del pubilletge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pubilletge i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
3: Janet, Ainhoa, Via, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
4: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
1: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubilletge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el pubilletge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé i el Guillem també.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: el caliu ben roent. Ja, yeah, Unity Sound i Cucapí.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Yo que estoy

0: Plou-me.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

només vull aprendre a desaparèixer i així haurà't des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bona tarda, estem al, si no m'equivoco, 17è programa de Pilars al vent.
2: Correcte, correcte.
1: Estic amb els meus companys de sempre. Bueno, avui sí que ja som tots. L'altre dia només, fa dos dies érem només tres, l'altre dia fa dos. Avui no estic sol, estic amb els meus tres companys de sempre, el Nil.
3: Molt bones.
1: El Jordi Lora.
4: Bona tarda.
1: I el Nogui.
5: Hola, bones.
1: I el Nogui ens presentarà el convidat que tenim avui perquè és convidat de pinya. Ja ens tocava anar un altre cop, també tocava bastant de pinya. I avui aquí tenim, Nogui, aquí tenim.
5: Avui tenim un convidat de la millor posició de la pinya, no perquè lo sea jo també, vale? Bueno, si vols presentar-te tu.
6: Bueno, jo sóc Alfons i sóc primeres mans i ven.
5: Una miqueta de cada. Avui ve com a primeres mans. Ens va passar també l'últim convidat com a tal, diria, que també era primeres mans i ven. I doncs per començar de normal, sempre fem unes preguntes per saber com és el convidat que hem portat. Per començar, voldríem saber de què treballes, de què volies treballar quan eres petit i si creus que aquest treball que fas ara o el que volies fer es pot incorporar dins del món dels castells.
6: Vale, doncs jo el que volia ser era mecànic de cotxes i he acabat sent un repartidor, transportista, repartint paquets per correus. I això aplicar-ho a la colla...
5: Hi ha alguna part del treball de repartir que puguis dir, pues mira, la paciència...
6: No, perquè una colla és un treball en equip i jo estic tot el dia sol.
5: Vale.
6: Amb la qual no podria aplicar res. Clar, perquè estic sol, sol tot el dia. I amb una colla, clar, és un equip.
5: Necessites tot el conjunt de la gent.
6: Exacte.
2: Sí.
5: Molt bé. Següent pregunta, ja entrar una miqueta al que és el món dels castells. Quina és la primera diada... O més que diada, el primer record com a tal que tens dels castells de dir, buah, jo vull formar part d'això.
6: Home, doncs va ser el famós Pilar de la Flama del Canigó, que jo, bueno, jo vaig anar a mirar, en un principi vaig anar a mirar, però em van veure i em van ficar a dintre.
5: Qui et va enredar, qui et va enredar?
6: Entre l'Àngel i la Wendy.
5: Okay.
2: Toma.
5: És que sempre passa que es veiem que sempre parla
4: ja ha sonat el nom d'Àngel Moreno.
5: Sempre surt l'Àngel.
2: Sí.
5: Pues seguim per aquest camí, què et va dinsar al món dels castells?
6: Home, em va agradar lo de treballar en equip i la satisfacció d'aconseguir l'objectiu. Em va semblar fantàstic. No, i les sensacions d'estar allà dintre i bueno, i col·laborar amb un gra de sorra dintre de tots els grans de sorra que hi ha allà dintre, clar.
5: Molt bona resposta. Ara passem unes preguntes que són una miqueta més conya, unes meves, les altres són d'uns nens que vaig tenir aquest any a un estat escolar, i els vaig fer que em diguessin preguntes que li farien a algú nou que coneixessin, que no fossin les típiques de què t'agrada jugar, quin color, vale? La primera és meva, que és el moment exacte de començar la diada, i només tens un mocador. On el poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
6: A la mà dreta.
5: Si fossis un gelat, de quin gust series?
6: De vainilla.
5: Per algun motiu especial?
6: O... No, m'agrada molt la vainilla.
5: Vale. Dins del que és una fauna castellera, o sigui, d'una colla castellera, quin animal series?
6: Jo seria un gos.
5: Gos. Per alguna cosa en concret? O
6: bueno, perquè és un animal molt fidel. Molt fidel.
5: Perfecte. I quina pedra series?
6: Bueno, jo seria un Rolling Stones, que la seva traducció és un canto rodado.
5: Ok, molt bona. Vale, i ara passem a una pregunta que ens va deixar l'últim convidat. Vale? Tu, als assajos, què ets més? Pinyes netes? O sigui, de proves netes o amb pinya?
6: No, amb pinya, amb pinya.
5: Pinya. Ets dels que pensa que hem de treballar molt més la pinya?
6: Home, a mi m'encanta la pinya. Fer força i patir i rock and roll.
5: Tirant per aquí, és una pregunta que hem fet bastantes vegades i jo la meva resposta la vaig donar l'altre dia. Què prefereixes? Un castell molt parat, molt bonic, o un castell que es pateixi i quan has acabat

0: dius, mira què acabo de fer.
1: Home, això és el segon. Un castell, patir amb un castell, però que surti bé, exacte.
0: Jo crec que almenys els que freqüentem les mateixes posicions pensem el mateix, perquè l'altre dia també ho va dir.
2: Sí. Jo aquí vull fer una pregunta, perquè crec que només hem tingut el Lolo, d'aquests que van començar a fer el primer pilar i tal.
3: I la
2: tu vas ser un dels primers, l'Olga també, sí. Ja la tenia... Tu vas ser un dels que vas dir, hòstia, anem a fer el pilar i ja està, i després vas a engrescar, a continuar, perquè vas veure que sigues continuar, o vas ser els de fer el pilar i vas ser tu un dels impulsors que va dir, anem a continuar amb la colla?
1: No, jo no vaig ser impulsor, de res. Jo vaig anar a donar un cop de mà. Primer jo anava a veure la Flama del Caníbal, el pilar, sí. que aquí em va convèncer l'Olga. Ah, vine, que veuràs com fem el d'Allonsi. Sí. I un cop allà, que em va convèncer per ficar-me dintre, va ser entre l'Àngel i la Wendy, que em van dir, tu què fas aquí tant? Perquè jo estava com al cinquè o sisè cordó, jo no havia fet castells a ma vida.
2: Sí.
1: I em van veure aquests dos i em van dir, ei, aquest què fa aquí darrere? Vine cap aquí.
2: Ja. Clar, llavors no vas anar als assajos previs ni res.
1: No, que va. El primer contacte va ser aquest.
2: Directament al d'allò. Vale, també una pregunta que fem. El nostre programa és per ensenyar a la gent que ens escolta què és una colla de castells i com funciona cada posició. Llavors, quina és la teva funció? Realment, si ho hauries d'explicar així d'esto, gràficament, quina funció fas?
1: Bueno, jo sóc el primer a les mans, estic darrere del contrafort i del baix, i clar, jo estic aguantant el segon. Jo li poso les mans al cul,
2: sí,
1: per agafar-la bé, i clar, i aguantar jo, clar. Amb l'ajuda dels meus companys, clar.
2: Clar. Llavors és una posició que pot fer tothom o has de tindre unes característiques físiques?
1: Home, ja que tindre... Ja que tindre, el primer és una alçada. Per arribar fins al segon, ja que tindre una alçada. I, home, una mica de força ja que tindre també, clar. Perquè els castells, quan més amunt, més pesen.
2: Llavors, com una pregunta li agrada molt al Nogui, t'entrenes per fer de primeres o...?
1: No, però perquè no tinc temps,
2: Perquè
1: si no, sí que m'agradaria.
2: Què penses d'això, Nogui? T'agradaria,
0: sí, t'has ficat tu en aquest embolat.
2: No, sí, hi ha una pregunta que tu has tu sempre.
4: Si l'has escoltat el programa anterior, t'agradarà molt.
2: Sí, no, és que no l'has escoltat. El Nogui no va estar al programa i no el va escoltar.
0: Jo vaig estar a Huesca i no vaig escoltar el programa.
2: Ja te l'escoltaràs.
4: Sí.
2: Aquí,
4: perquè ens va donar tota estona.
2: Sí, et donarà la raó, no et preocupis.
0: Quina bogeria.
2: Per un dia et donarà la raó. Llavors, una pregunta que fèiem bastant al principi del programa, al final vam deixar de fer, perquè si és veritat que tothom ens responia el mateix, però si tu canvies d'opinió també respons el mateix. Si tu amb el teu conjunt de la pinya pots dir una posició que dius, aquesta posició realment per un castell no ens faria falta. Sabem que totes són importants, tothom és important dins de la pinya, però per tu, si haguessis dir, però al segon esmant no em serveix de res, el trauria per les pinyes. Quina seria per tu una posició així que
1: et podries treure? Aquí trauria de la pinya, jo.
2: Sí.
1: Uf.
2: A quina posició? Dius, jo què sé, el contrafort no em serveix de res. Molesta. El primer, el contrafort em molesta.
1: Per mi són totes molt importants. Jo trauria el sisè cordó.
2: Ojalá tenir sisè cordó, no? Ojalá. El Nogui i el Nil.
5: Algun dia.
0: Ojalá tenir més de quatre.
1: És que per mi són totes molt importants.
2: Clar. Clar, sempre la feien, però vam deixar de fer-la per això, perquè tothom ens deia el mateix, que realment és la veritat, tothom
1: a més,
2: és,
1: clar, a més, tothom
2: és important.
0: Sí que va haver algú que es va mullar a treure posicions.
4: Sí, jo crec que algú va treure laterals, no?
0: Sí.
4: Algú va treure laterals.
1: Hòstia.
2: Sí, és que jo els laterals, quan faig de segon que és pou perquè no m'agrada, jo els laterals els... Va només amb els laterals que amb les primeres.
1: Clar.
0: Però si tens un vent fort...
2: Tu dius perquè també fas de vent també a vegades, tu?
0: No, o... últimament aquest any no he estat fent de vent.
2: Bueno, la torre, no?
0: No, la torre estic de primeres, darrere
2: sí.
0: del Magí.
2: Ah, justat, sí.
0: Ara l'altre dia vaig fer de vent perquè si no em cagava a sobre. O sigui, vull dir, no hi havia una altra opció, perquè si no tenia força, si no, estic de primeres.
2: Parlant de les posicions, tu fas de primeres i de vent, has dit, hi ha alguna posició de colla que també t'agradaria fer? Dius, m'agradaria provar algun dia el tronc?
1: O bueno, no
0: intentis emportar-te del tronc.
2: No, home, no.
1: No, pujar no, jo pujar no.
2: No, és com el Nogui, el poso al terra sempre.
1: Jo al terra, jo els poso al terra sempre. A mi, no, a mi pujar gens ni mica.
4: Claro.
1: No, i dintre de la pinya qualsevol puesto.
2: A qualsevol. De crossa, sí. No? Ja tens una crossa nova.
0: Sí.
4: Bueno, jo crec que va millor per alçades.
1: Hòstia, de crossa no crec.
2: Hauria de fer el Nogui de
0: baix.
2: De baix.
4: I... Vas començar des del principi fent de primeres i de vent? O...
1: No, que va, jo vaig començar fent d'agulla. Em ficaven a dintre a mi d'agulla.
2: Això no ho hauries d'haver dit, perquè si no el Novi i el Nil també ara et posaran, eh? Ara doncs, que ho saben et posaran.
1: Doncs al principi em ficaven.
4: I de totes les posicions que has fet, primeres, vent, agulla, sí. Quina és la que més t'ha agradat?
1: Jo en gaudeixo més és de primeres.
2: Primeres mans.
1: Jo de primeres, sí, sí.
2: Això la gent pensa, que ho he dit abans, que és un programa perquè la gent aprengui de Castells, de Cubelles i tal, però realment és un programa perquè el Nil, el Nogui, la gent que sigui aquí de tècnica, la gent parla i llavors diem, que li agrada això? Pues ja està, tota la temporada aquí. Ara ja no hi ha Castell que no facis de primera, ja. Ara que ho has dit,
1: hòstia,
2: no hi haurà Castell.
3: O d'agulla.
0: O d'agulla.
1: No, millor de primera.
0: No, però sí, és veritat que els primers i els vents els anem variant bastant pel que fa a l'altura, però crec que de lateral... No t'hem posat mai, no?
1: Bueno, jo de lateral he fet, també, eh?
0: Sí, però aquest últim any...
1: No, aquest any no. Fa molt que no faig de lateral, però em van ficar de lateral, també. Sí, sí, sí.
0: Creus que és més complicat el saber tècnicament, és a dir, a col·locar-se de lateral amb les mans que de primeres? O sigui, creus que la posició de primeres és més de saber col·locar les mans on toqui i fer força més que les restes, i les restes una mica més tècniques, o no?
1: No, jo crec que són iguals. És una combinació de tècnica i força. I quan més tècnica tinguis, menys força faràs.
0: Molt bona.
3: I com li explicaries exactament a algú? Imagina't que jo sóc nou. Bueno, jo de fet crec que de primeres mans he fet un cop. I
0: has fet de primeres
3: crec
0: mans?
3: Crec que un cop. Estava repassant l'altre dia i en un pilar molt baix.
0: Podria ser. I
3: amb molt poca gent, en un assaig, em va tocar. Com m'explicaries què he de fer de primeres mans?
1: Home, li tens que donar pit al contrafort, o si no hi ha contrafort, li tens que donar pit al baix, i després les mans les tens que... O sigui, tens que agafar del cul del segon, i, bueno, com deia el nostre amic Piera, marca'm. O sigui, hi ha que marcar bé. I, nada, i fer força i aguantar, i escoltar les ordres que et dona. Afluixa més fort. I ja està pendent d'això.
4: I creus que la confiança que has de tenir amb el segon... O sigui, has de tenir molta confiança amb el segon, perquè al final ja estàs tocant el cul.
1: Sí, però jo no tinc, ni tinc ni deixo de tindre confiança. A tots els he agafat igual. I de moment ningú s'ha queixat.
0: Jo crec que és una cosa que es veu des de fora, que és com, oh, mira, està tocant el cul, però al final, quan estem de primeres, és com allà. O sigui, estàs posant les mans en un lloc,
1: sí,
0: no estàs
1: sí,
0: pensant
1: sí,
0: en,
1: sí,
0: en
1: sí.
0: Quina part
1: jo
0: és.
1: Jo penso el mateix. Bueno, també tinc que dir que la primera vegada em va costar. Clar, la primera vegada...
0: D'una coseta, és com...
1: Home, deia, hòstia, sí, seguro...
0: Jo vaig tenir la sort que les primeres que vaig fer de primeres mans va ser amb l'Enric, i em deia, fica'm els dits, aquí apreta i clava, i ja
1: sí,
0: com,
1: sí,
0: vale,
1: sí.
0: Ja a partir d'aquí cap tipus d'escrúpols a posar.
1: Clar, exacte, és que a mi també em van agafar i em van dir, tu no et tallis, tu fica les mans allà i els dits també, i endavant. I a partir d'aquí, doncs, i sempre faig el mateix, i ja et dic, i ningú s'ha queixat ni ningú m'ha dit res.
2: Ara que has dit el Jordi això de la confiança amb el segon, què notes tu? O sigui, què fas tu perquè el tronc tingui confiança amb tu a primeres mans? O què creus que és important perquè el tronc tingui confiança amb la pinya? Més amb tu que ets a primeres mans, però què creus que és important perquè el tronc es senti segur, o el tronc canalla, perquè digui, això està segur, he de pujar. Quina és la importància?
1: Hòstia, doncs, bueno, intentar fer-ho el millor possible i estar molt concentrat, sobretot. Sí. I molt atent a les ordres que et van donant per afluixar o apretar, que a vegades hi ha tant de xivarri que la veritat és que no se sent res. Però, bueno, sí. Hi ha que fer un esforç. O, si no, hi ha el paper de l'agulla, que per mi és molt important, l'agulla que jo tinc davant, perquè em canti el que està dient el segon, perquè a vegades no arribo a sentir el segon, i el que està d'agulla, que no ho fa tothom això, jo crec que és molt important que et vagi avisant de... Escolta, al fons, que diu que apretis una mica, i no de primera, sinó també de lateral. A vegades l'agulla li xiva al lateral, que diu que fluixis d'aquí, o que apretis tu.
0: O a vegades també fa de pont entre el baix i el segon, i a mi m'ha passat alguna vegada que l'agulla no l'escolta o no s'està enterant de què està passant, i haver de dir jo també al segon rotllo, t'està dient
1: sí.
0: Que el peu no sé què.
1: Clar, si és que al final ens tenim que ajudar entre tots.
2: Seguir una mica aquesta línia de la comunicació també, vam parlar al principi de tota la temporada, vam parlar amb els baixos, agulles, crosses i tal, i ens parlaven que la seva comunicació, més que verbal, és més física, és, es noten, s'acoten més i tal, però no parlen tant. Tu ets de les persones que parles, de que amb el contacte ja ho fas, o necessites parlar per comunicar-te dins de la pinya?
1: Home, jo parlo poc dins de la pinya. Jo gairebé el que intento és sentir les ordres del... O sigui, quan fas de primeres, el que em digui el segon. Jo parlo molt poc, i el de darrere li... també parlo poc amb el de darrere. Home, en un moment de molta necessitat sí que li demano al de darrere. Sí. Però bueno, no sé si serà que he tingut sort o què, però els tios que he tingut al darrere han aguantat prou bé.
2: Prefereixes un segon? És que jo a vegades també faig de segon, soc terç, però faig de segon, i a mi, clar, com estic acostumat a dalt, que no em toqui ningú, prefereixo que el primer es no em marqui tant. Prefereixes un segon que sí que s'assegui sobre teu, de les teves mans, o algú que treballi més sol? Què prefereixes tu com a primeres?
1: Home, no, jo prefereixo un que treballi sol.
2: Que treballi sí. Sol, no?
1: Hòstia, jo quan saps algú, que hi ha algú que li agrada sentar-se i quan assenten, clar, tu tens que fer molta més força. Mm. És molt més complicat, no?
2: Clar, jo pensava que em respondria que no, que li agrada que seguin. Com ha dit abans, que li agrada els castells petits, dic, igual t'agrada que seguin.
1: No, o sigui, m'agrada patir, hòstia, però és que quan s'assenten, hòstia, segons qui, s'assenta molt, saps?
2: Sí, sí, i el pes del castell és
1: bastant... I el pes del castell puja molt.
2: Sí, sí. Algun moment, ja sigui com a primera, no que t'hagi agradat a plaça, viure a plaça, alguna dia que hagis tu que puguis explicar a la gent que vas dir, hòstia, aquest record que tinc?
1: Home, jo tinc marcada una que va ser molt trista, per la colla en general, que va ser la de Guissona de l'any passat. Aquella diada va ser molt trista perquè vam anar a 4 i només vam poder fer pilars i em sembla que només vam fer un
4: 3 de 6.
1: Sí, el 3 de 6 i ara el de més pilars. I després també les cares de la gent... Aquesta jo tinc molt mal record. És més, vaig dir quan vas marxar d'allà que no patiria una altra diada com aquella. De moment no l'he patit.
2: I alguna diada així t'hagi marcat però de manera bona?
1: Home, el primer set que van fer a Vespella.
2: A Vespella, que ja tu eres d'aquests old school, no?, que estaven allà.
0: Quina posició estaves?
1: Estava de primeres.
2: Ja està.
1: No em preguntis on qui, eh? No em preguntis qui era el segon ni qui era...
0: Hi havia algú ahir.
1: Hi havia gent. I entre tots ho vam aconseguir. Aquest va ser un dia molt feliç, molt feliç.
4: Va ser un dia... Jo era de les meves primeres diades.
1: Imagina't, no.
4: Que farà 3 anys.
2: Sí. Jo no estava, però me'n recordo... O sea, no sé si has explicat algun cop aquí a la ràdio, però a mi m'han explicat el primer castell de 6 que es va fer a plaça, que va ser a Santa Coloma, si no m'equivoco.
1: Correcte.
2: Jo no estava. Pots explicar una mica què va passar? A mi m'han explicat que va ser una mica turbulent. O sigui, va ser complicat aquella diada. Què va passar? Explica una mica a la gent així.
1: Bueno, primer la climatologia, que no ens va acompanyar. Va ploure, hi va haver un moment que va caure aigua neu.
2: Jo m'ho he explicat, que havia nevat i dic, ostres, és un castell nevant, el primer castell de la història.
1: Va caure aigua neu, plovia, no plovia gaire, però bueno, plovia.
2: Sí, sí.
1: I clar, nosaltres a això no estàvem acostumats.
2: Va ser un 3 de 6,
1: aquesta no? Moguda, va ser el 3 de 6.
2: Tu estaves també de primeres, de vent...
1: No, estava de primeres, aquí de estava primeres. De primeres també.
2: Tots els records que té de primeres, eh? Ara ja no posem més de vent ni d'agulla, de primeres. Si tots els records bons que té, que tots els records que té són de primeres...
1: Sí, la veritat és que sí. I bueno, i aquest dia també va ser molt important. Era el nostre primer 3 de 6. A més, el primer 3 de 6, el primer 3... El de 7 que va ser 3 o 4, el primer?
2: El primer 4. Vespella va ser el 4.
1: Sí. Van ser en unes places una mica surrealistes, no? Perquè, clar, Santa Coloma...
2: Sí.
1: I després l'altra, Vespella de Gallà, jo encara no sé... Bueno.
4: I era una plaça més com molt rara.
1: I que era realíssima.
4: Que havies de baixar unes escales per arribar...
1: Sí.
2: Però té colla o espelles que ja no ho sé?
1: No,
4: actuàvem, no sé si amb Sant Feliu...
1: Van vindre els de Montblanc, segur. Els de Montblanc van vindre, segur.
4: No sé, em sona...
1: Però, bueno, tu te'n recordes el públic, quin públic hi havia allà?
4: Ningú.
1: No hi havia ningú allà.
4: Ningú.
2: Bueno, el públic, el record que tenim del 4 de 7, del primer 4 de 7 de la colla, no?
1: Ah, vale.
2: Que era el públic que hi havia. També... Has dit que has fet de primeres. Per tu, quin és el castell que més t'agrada fer de primeres? M'agrada la torre, perquè tal. Quin és el castell que més t'agrada?
1: Home, la torre, per la dificultat, no?
2: Jo vaig posar un pis més a la torre. És que aquí hi ha molta gent que em preguntem quin castell és el pròxim que ha de fer la colla. Ens diuen que la torre. O tu quin faries? El pròxim castell que t'agradaria fer? Què no han fet encara? Un castell que no han fet. Quin somies tu?
1: Doncs possiblement la torre, el 2 de 7, eh?
2: 2 de 7, abans que el 3 amagui o el 5 de 7.
1: És que, a més, a nosaltres, a la colla, el primer 2 de 6, és més, jo diria, no sé, que van fer primer el 2 de 6 que no el 3 de 6. Pot ser?
4: Jo diria que no, però vaig a mirar-ho. Jo no estava a la colla encara.
2: Sabíem, a mi m'han explicat, el primer va ser a Santa Coloma
4: i va ser el 3. Jo
2: juraria que
4: el primer va ser el 3 de 6, 3 de 6. I després, molt seguit, van al 2.
1: El 2 de 6.
4: Ho miro.
1: No, i després van fer molts 2 de 6 que tothom ens deia que, clar, la torre
4: és que va haver-hi una temporada
1: que
4: el 3 i el 4
1: i a nosaltres ens sortia el 2 de 6 ens sortien com a xurros.
2: Bueno, ara no sé l'estadística, però jo crec que aquesta temporada han fet el castell que més han fet ha sigut la torre. Perquè sí, a totes les dades va torre, torre amb 3 de 6 o
0: no,
2: torre amb 3 de 7.
0: No ho tinc clar si hem fet més la torre que el 3, eh?
1: Jo crec que el 3 de 7.
4: Jo crec que dubta torre i 3 de 7, eh?
1: Sí, jo crec que
2: però és que hi ha hagut dies que hem fet 3 de 6 i torre.
0: Vaig a mirar, podria, no? Podria ser que haguem remuntat.
2: Jo crec que...
4: Vaig a mirar primer quin va ser el nostre primer castell de 6.
2: Sí.
4: Primer, tota...
2: Continuem una mica mentre que el Jordi busca, que això ens va passar, el programa passat ens va passar. Que mentre que el Jordi i jo parlàvem, ens sortien dubtes i havíem de buscar. Llavors t'agradaria fer la torre, el 2 de 7.
1: Sí.
4: I el veus abans que el 3
2: abans
4: de
2: que el 5 de 7 o el 3 amb agulla.
1: Hòstia, el 3 de 7 amb agulla el veig molt complicat, jo, eh?
0: És que aquí estem dividits. El Nil i jo portem temps, bueno, com a pinyes, dient que el que tenim més factible per pinya és la torre.
1: Home, clar, però, que es necessita menys.
0: Clar,
1: menys.
0: Però el Pol és més partidari del 3 de 7 amb agulla.
2: Sí. Bueno. O sigui, ja, jo sempre la meva excusa, la meva cosa per dir que no, és que hi ha colles de 8 que fa castells de 8 que la torre de 7 no els hi surt.
4: Jo crec que el 2 de 7 és molt complicat.
2: O sigui, el 2 de 7 és el pas per començar a fer castells de 8. I abans de fer castells de 8 has de fer el 3 amb agulla, el 4 amb agulla, el 5 de 7, el 7 de 7...
0: És que inclús veig que es podria fer a nivell tècnic el 5 de 7. El problema que li veig és troba totes les baixos que necessites, les crosses que necessites...
4: El 5 de 7, si 50 persones venen, jo el veig un castell.
0: Però el problema que estem tenint ara no és de quantitat tampoc de persones, és de posicions en específic.
2: Sí.
4: Vale, primer castell de la colla de 6 d'Esquerrat va ser el 3 de 6 a Santa Coloma de Gramenet i després vam carregar per primer cop el 2 de 6 a la primera dia de la colla al 2022 i el vam descarregar per primer cop crec que ens anem una mica més lluny, a Molins de Rei al final de la temporada del 22.
0: Aquest
4: però ja havíem
0: anem,
4: descarregat
0: també,
4: 3 de 6 amb l'agulla i 4 de 6.
2: Molins de Rei vam anar fa 2 anys, ara no sé si anem aquest any.
4: Sí, crec que és l'última dia de la temporada
0: també. Sí, és que ara m'estava sonant.
2: I jo sé què fer d'aquella dia. Alfons,
1: digue.
2: Fa 2 anys vam guanyar el premi la colla més completa de 6 amb el 7 de 6 amb agulla. Ara vam fer a Molins de Rei. Aquest any tornem. T'agradaria fer-lo, el 7 de 6 amb agulla?
1: El 7 de 6 amb agulla? Hòstia, massa gent, tio. Massa gent.
2: El vam fer, eh? L'hem fet. Aquesta colla
1: no, sí, sí. Hòstia, però massa gent i al final és un 6 d'alçada.
2: Però és que, el 2 de 7,
4: què t'agradaria fer a Molins de Rei a última dia de temporada?
2: Sí, crec que no és l'última, eh? Ara ho mirem perquè la gent que vulgui venir pugui venir. Però jo crec que no. Què t'agradaria fer allà, a Molins de Rei?
1: No, no és la Torre de 7?
2: Torre de 7 a Molins de Rei.
1: O el Pilar de 5.
0: Jo veus,
2: la 5 surt abans.
1: Bueno, espero que surti abans.
0: Jo li tinc més ganes a fer la Torre de 7 el 10 d'octubre. Que anem a Viladecans.
4: Viladecans
0: parlant de Viladecans.
1: Però perquè vosaltres teníeu...
0: Què vols opinar
4: d'això? Viladecans seria molt guai fer el 10
2: de 7. Sí, l'última diada... Bueno, tenim el Pilar del 25 de novembre i de la Marató, però l'última diada amb Molins de Rei. 8 de novembre.
4: Vale, quina és la vostra aposta del castell que més hem fet aquesta temporada?
0: El que més hem fet?
2: Jo dic 2 de 6, ho tinc claríssim.
0: 3 de 6.
2: No.
1: Jo crec que el 2 de 6, no, Pol?
0: Aquesta temporada.
4: Tu l'has vist, sí. No?
3: No l'he vist. Ah,
4: vale.
3: El 3 de 7.
4: Tu? I el
1: o sigui, entre el 3 de 7 i el 2 de 6, vols dir?
4: Sí.
1: Jo crec que hem fet més el 3 de 7. Crec que no. Jo...
0: Entre els dos. És que és veritat que ha dit el Pol també, que hi ha hagut moltes diades que hem fet. Però jo crec que hi ha hagut moltes diades també que hem fet 3-3 amb agulla i 4 de 6, potser?
2: Digues. Jo he dit de torre.
0: Jo tiro el 3 de 7, també.
4: Hem fet 8 3-2 de 7 i 10 2 de 6.
2: L'únic guanyador.
0: Després
4: va el 4 i el 3 de 6 empatats.
0: Més?
4: I 3 de 6
2: el 3 i el 4 de 6 empatats.
4: Hem fet més 3-2 de 6 amb l'agulla que 3 de 7.
2: Sí, jo també ho sabia, això.
4: Hem fet 9 tresos de 7 amb l'agulla, però d'aquí...
0: A veure quan li pugem un...
4: He dit 3 de 7 amb l'agulla, no?
2: Sí.
4: Hem fet 9 tresos de 6 amb l'agulla i 8 tresos de 7. Només hem caigut d'un castell aquesta temporada, que era el 3 amb l'agulla, i hem desmuntat 2 cops el 3 amb l'agulla i un cop al 4.
2: Bueno.
4: Una mica estadística...
0: I una torre.
4: Una torre hem desmuntat. Pues
2: sí,
4: aquí...
2: L'altre dia. No surt,
0: sí.
2: Però sí.
0: Aquest cap de setmana.
4: Aquí no surt. No, llavors no existeix.
2: Tornant una mica a la, pel que hem vingut, que és parlar de les primeres mans, quin és el castell que has dit que el castell que més t'ha agradat, que és el que més t'ha agradat fer de primeres és la torre, quin és el que més et fa patir? El que dius, aquest castell, si no em posen de primeres o si no el fem directament,
4: millor que no.
1: Ah, no tindria un no, no.
2: O quin és el record que has dit, hòstia, aquest castell ha patit un munt, una plaça, una diada...
1: Home, he patit unes quantes vegades, però hòstia, no tinc marcat ara mateix. És que jo arriba un moment que ja em faig un lío amb els castells, amb les diades, eh? Em faig un lío, tio.
2: I... Tenim tantes, no?
4: I el 3 per sota? Què opines del 3 per sota?
1: Jo, mira, veus, aquí ho passo malament.
2: Passo malament,
1: perquè jo em faig un lío. Jo encara no sé molt bé el que tinc que fer.
0: Tranquil, els de pinyes tampoc sabem molt bé què hem de fer.
1: Ja, em deixo anar...
4: I... Agafar aire, apretar el cul i rasar perquè no caigui.
2: Sí, no?
1: Sí.
4: Jo crec que és l'únic que pots fer en aquest castell.
2: Sí, és que realment... L'altre dia vaig veure l'intent de... Un intent, no. El 3 de 7 de per sota descarregat de la jugada de Sitges i allà ningú sabia què fer.
4: No.
2: Tothom va aixecar i va dir...
4: No, tu no... aixeques, apretes,
1: o sigui,
4: el cul
1: només,
4: i tira amunt.
1: O sigui que no només ens passa a nosaltres, no? No,
2: no,
1: que veig.
2: No, totes les colles. Esparreguera va fer el 3 i el 4. Esparreguera va ser? Sí, Esparreguera va fer... Esplugues, sí.
4: Esplugues va fer el 4 i jo no sé encara com va...
2: I el 3 i el 3 també, sí, la mateixa dia, 3 i 4
0: i
2: per sota.
0: Ells, tampoc.
4: Hostia, no, és que...
2: 3 i 4 de 7, per sota, amb la mateixa diada i...
1: Hòstia, ara, això aquí, Esplugues.
2: Esplugues.
4: Sí.
2: Hòstia. La mateixa diada i... Jo crec que és que ningú... El castell de per sota és un castell que és molt bonic, és molt lluitador.
4: És molt maco.
2: Però que no.
0: A veure.
4: Ai, és que a mi m'encanta el de per sota.
0: Està guai de veure, però considerar bonic... Segons
4: sí.
0: Quins castells per sota he vist figuretes de falcons
4: però,
0: més estables que els castells per sota.
4: Queden molt al·lucinants.
0: Sí, no, són molt al·lucinants, són molt
4: sí,
0: vistosos.
4: Per algú que no ha vist castells no. Mai, més. Aleshores, jo tinc una data per al 3 per sota. Que és la data on la gent que no, ens veurà gent que no ha vist castells en la vida.
0: És però
2: no, a Brussel·les veu un castell. Clar, Ostende no.
0: Clar. Ja, està parlant el Jordi que estem valorant. Tu què faries a Bèlgica?
2: Anem al 11, 12, yeah. 13 i 14. El
4: 14,
2: 12...
4: ja podem dir que el dia 15 és molt difícil que hi hagi programa.
2: Bro. Sí, bueno, tornem al matí.
0: I si agravem a Bèlgica amb guiris?
4: Bueno,
2: ja és bona idea.
4: Ja
2: ho parlarem.
1: Però això depèn de la gent que hi vagi, no?
2: El 12 tenim diada amb Manegues de Brussel·les. Quin castells? En principi som uns... Comptant canalla i tot, uns 70.
4: No, però
2: posa-li.
4: Més ells, uns 100.
2: Sí, no, parlo de nosaltres.
4: Ah, nosaltres.
2: Quins castells faries tu, Bèlgica? Comptant que som uns 70, comptant acompanyants, canalla, pinya i tot. Quins castells faries tu?
1: Home, el 3 a 7.
2: Faria il·lusió.
1: Home, el 3 a 7, sí.
2: I algun més? Així que tenim una diada, són 3 castells. 3 castells
1: són
2: i pla.
1: Són 3 castells, doncs.
2: 3 castells i pla.
1: El 2 de 6, el 3 a 7 i el Pilar de 5.
2: Bueno.
0: Jo veig bé, a mi m'agrada.
2: Jo li afegiria el 3 per sota.
4: Jo també li afegiria el 3 per sota.
1: T'agrada tu
0: per fer màgia, eh?
2: Sí,
4: 3 de 7, 2 de 6, 3 de 6 per sota. Pilar 5.
0: Pilar 5.
2: Començaria a puntuar per la temporada que ve.
4: Sí, tercera millor actuació de la nostra història.
2: No.
0: Seria?
4: Sí. Perquè, no, tercera no, sí, perquè el 5 de 6 compta menys que el 3 per sota. Tercera millor actuació de la història de Castellers del Foix.
0: I feta fora, eh? Estaria molt bé.
2: Estaria molt bonica. Bueno.
0: Aquí en aquesta combinació només falta, aquí tiro d'ardito, només falten els pilaners que vegin el Pilar de 5 per fer-ho.
4: Pilaners, el dia que us senteu aquí us fotrem canya.
0: El dia que vinguin els pilaners anem a la sala de baix amb càmera.
2: Jo no surto, eh? Jo aquest programa no estic. T'agrada el Pilar, tu? És un castell que t'agrada o no? Qualsevol Pilar.
1: Doncs mira, et diré una cosa. En el Pilar normalment jo faig a lateral, els pilars. I no m'acaba de... No, i hi ha pilars que sí que em trobo molt bé, hòstia, però hi ha pilars que no sé per què no estic ben situat. com a lateral, saps?
2: I vol el pla de 5, no li va agradar i vol fer el pla de 5 a Brussel, bueno, a Ostende.
1: Bueno, m'agraden les reptes. Clar, m'agraden les reptes.
2: Doncs pues vinga, 2 a 7 a...
4: No.
2: Com a reptes, 2 a 7 ja.
0: A veure, Perpinyà es fot.
4: Jo faria una votació. Quin castell veu més probable a Goya? 2 a 7 o 3 a 7?
0: De fet, ara que ja hem vist que poden deixar comentaris a... al Spotty, perquè ens han deixat un comentari a l'últim programa. Ho han dit olé.
4: Molt bé.
0: Podrien deixar en aquest episodi.
4: Pregunta.
0: Quins castells volen fer?
4: Quin castell veus més probable pels castells del Foix aquesta temporada? 2 de 7 o 3 de 7 amb l'agulla? El Pol ja està escrivint quasi.
2: Encara no es pot, no està pujat, si no, si no ho faria.
0: Quan ho pugi ho posa, eh?
2: Sí, això molt claríssim. Clar.
4: No, i tu posaràs també la teva?
0: Jo és que començo a tenir dubtes, eh?
4: Jo he vist proves molt bones i a mi el Pol m'està convencent.
0: Jo he estat molt a un carro i ara crec que l'altre
4: jo estava molt també al carro del 2 de 7 i he vist proves del 3 amb l'agulla de tronc que ojo,
0: el veig millor.
4: Ojo,
2: jo sempre ho he dit que el 2 és un castell molt complicat,
4: però el 2 de 7 és molt fàcil, però el 2 de 7 arriba a la temporada que ve.
0: També et diré que el 2 no el veig perquè no l'hem provat tant. El 3 amb l'agulla l'hem fet fins a la societat,
4: tampoc tant.
2: Al
4: 3 de 6 amb l'agullanet no l'hem assajat.
0: No, però hem fet molts 3 de 6. Sí.
2: I hem fet molts, dos de 6.
0: Que van sense crosses, que pràcticament és la mateixa cosa. Sí. Encara bueno, que tingui la pinya. La torre implica gent al tronc que només sigui la gent del tronc. Saps el que vull dir?
2: No, però és igual.
4: Sí,
0: o sigui,
4: sí,
0: que el 3 vulguis que no.
2: Sí.
0: El 3 amb agulla.
2: Sí.
0: És passejar l'agulla, perquè el 3 de 7 ja l'hem fet diverses vegades. És passejar a la part de dintre. El que és la torre és afegir un pis més.
2: Sí, i el 3 és canviar gent del 3.
0: Vale, és canviar perquè s'ha de canviar coses, però a nivell assaig el 3 de 7 el tens fet. Et falta l'agulla.
2: Que és un pila de 5, que no m'estrenes.
1: És un pila de 5, clar.
2: Però clar, hi ha moltes colles, per exemple. Hi ha moltes colles, però que això a la gama de 7 no passa, però a la gama de 7... Bueno... No, la gama de 7 no passa, les colles estrenen abans el pila de 5 el 3 amb agulla o el 4 amb agulla, però les colles de 8 fan abans el 4 a 8 amb agulla, el 3 de 8 amb agulla que el pila de 6.
4: Bueno, som l'únic.
2: Menys Sant Pere i Sant Pau, que fa el pila de 7, però hi ha resta de colles que fan 4 i 3 de 8 amb agulla i no fan el pila de 6 encara.
4: Som l'única colla que fa 3 i 4 i no fa el pila.
2: Sí, encara no ha fet. De fet...
4: Per ara...
0: Tic-tac, filaners.
2: Hòstia, no ho sé, eh? Sant Feliu
4: ha fet el pilar, segur. Però no fa el 3 igualment,
2: yeah.
4: O sigui, no
2: això, sí. Això sí.
0: M'encanta quan comença a parlar de colles de si han fet pilar o no, i estic com, sí,
4: no creus,
0: no.
1: Jo també estic flipant.
0: Però passa sempre, o sigui, ells parlen.
4: Imagina't la setmana passada que ens vau deixar aquí a mi i el Pol sols una hora, dues hores.
0: Bueno, fet, sí, te n'ho dic, com no va ser suficient, va fer dues, no?
2: Vam fer hores 50, sí.
4: Aquí parlant de colles i només vam dir una vegada.
0: Digue-la, que no l'hem dit encara, va.
2: Vinga, va. Escardats, quarts amunt. Què més falta?
4: Capgrossos de Mataró.
2: Capgrossos de Mataró. Màgia.
0: Màgia, ja he dit.
4: Només ho vam dir un cop.
0: De fet, parlant d'escardats de l'Esquerra d'Eixample, el Pol és el passat, però el que va aparèixer ahir a sopar amb una samarreta d'escardats va ser el Nil.
3: I a Vilafranca em vaig trobar gent d'escardats.
2: Sí. Hòstia. De fet, és que clar, la Fons aquí no ho sap, però nosaltres tenim... No és una tradició el programa, però tenim un bingo. Que a tots els programes, però és que te'n comptes el primer fins a aquest que és el 17è, sí. A tots els programes diem quarts amunt, escardats, Àngel Moreno, màgia
3: i
2: capgrossos de Mataró. Té 5 paraules que surten sempre.
0: Cadascú diu la seva.
4: O sigui, jo dic capgrossos de Mataró perquè és la meva colla preferida.
1: Ah, sí?
2: Sí.
4: El Pol diu escardats,
2: escardats i
4: perquè
2: quarts amunt.
4: És la seva colla preferida.
3: Jo m'espero que l'invitat digui Àngel Moreno,
2: sí.
3: De forma natural.
2: I si no ho diu, ell, i l'Àngel Moreno què et sembla?
1: Ja... Bueno, ja ho he dit, Àngel Moreno.
4: Sí.
2: El minut 2:28 ja l'has dit, o sigui, ha sortit al principi de tot.
0: Crec que el temps rècord és un minut. El minut va començar.
4: Sí. Ho hauríem de mirar, això.
2: Sí.
4: I el Nogui sempre diu que
0: clar,
4: farem màgia.
0: Al final fem un repàs de les diades i la següent que hi ha... porto des de que volíem fer 4 de 7 dels nassos que no havíem fet i
4: des del 4 de 7
0: si ve gent farem màgia, i vam fer màgia. Pot ser. I també et diré que jo considero que la diada que vam fer aquí de la festa major vam fer més màgia salvant que no caigués el punyetero castell aquest ample el 7, 7 va ser, no? El 7 de 6 que amb el 4
2: sí. Jo crec que és que el 7 de 6, jo sempre he dit, el 7 de 6 és un castell que no pot caure.
0: Jo vaig passar
2: més ample cal, Però clar, la penya és complicat, va tenir mig cordó. O sigui, no hi venia un cordó.
0: Jo, no, si el problema va ser que jo estava dins de la regla.
2: Sí, va ser.
0: Ho vaig passar molt malament.
4: D'aquí parlem del set.
2: Sí.
0: Del set.
1: El set de sis.
0: T'has fet alguna vegada primeres de la regla? Del set? Rotllo dintre?
4: O del cinc.
1: Del set, hòstia, ara no me'n recordo, tio. Jo del set he fet de primeres mans, sí.
0: Però dintre del set com a tal?
1: No, dintre no.
0: Això em refereixo.
1: Ah, vale.
0: Faré un canvi. Un dia hi deixaré que provi.
4: Què opines?
2: No es torna a fer el set, no et preocupes.
4: Què opines del set?
2: Fins que no es faci el set de set.
4: Hi ha molta gent.
0: Fem-ho més gran, la pregunta. Què opines dels castells que són més amples que alts? T'agrada o no t'agrada?
1: Ui, aquí hi ha molts falcons, aquí.
0: No sé, de fet, l'únic falconet és el Pol.
1: No sé si dir-ho, eh?
2: Pots dir, no passa res. Jo, el món de falcons està una mica enrere ara mateix.
1: Home, a mi els castells que són més amples que alts... Em semblen... Jo si dic falconades, em semblen falconades.
2: Sí.
0: Estic al teu carro.
4: És una falconada.
1: Llavors, el nou... Però cuidado, amb tot el respecte, sí, pels falcons, sí.
2: El 9 de 6 no el faries tu aquesta temporada?
1: El 9 de 6?
2: El 9 de 6, que estic que mai ha fet aquesta colla.
4: Sí, això sí.
2: Ara no ho sé, però crec que és que ets de 7.
1: No
2: l'hem fet, mai.
4: No l'hem fet mai. Vam fer un 9 de 5.
1: 9 de 5.
4: A la Barema fa 2 anys. La Barema és aquest divendres, eh?
2: Va ser una... És que jo la Barema me'n recordo... Fa dos anys me'n recordo que jo estava assajant pel Falcons i vaig dir a un amic, que no és ni de Falcons ni de Castells, que em vingués a buscar per portar-me a Cubelles perquè havien de assajar el 4 de 7. I vaig acabar fent el 9 de 6.
4: Hòstia. No, i vam fer també...
2: Sí, vam fer provar el 9 de 6.
4: Provar el 4 de 6, net. Sí, fins al cotxador.
0: Sí. El 9 de 6 voleu fer, no tenim per tancar un punyetero 4 de 7. Farem un 9 de 6, ara.
2: Calma.
1: Quanta gent es necessita per un 9 de 6?
2: Jo aquí no obro el d'allò, però... que va ser Madiona i vaig a tirar canya, els tenim al concurs, vaig a tirar canya.
4: Vinga, que ja es noti aquesta competitivitat.
2: Madiona va fer un 4-7 amb un cordó i després va fer un 9-6. Com? No ho sabem, però ho va fer.
4: Que ens ho expliquin, yeah. Que ens ho expliquin.
2: Jo vull saber, jo vull la màgia aquesta que va fer Madiona.
0: Això sí que és fer màgia.
4: Tenien 4 primeres i després tenien 9. Se multipliquen de ronda a ronda.
1: Hòstia.
0: O moltes camises.
4: Què?
0: Re. Amb qui actuaven?
2: Crec que sols. Sols amb una altra esquerra, no ho sé, no me'n recordo ara.
4: Sols és impossible. Me niego.
2: No sé, però... És que els vaig a tirar un altre pal, és que el seu Instagram no s'entén. A partir d'aquí...
0: No els tiris pals.
4: No, pobrets, que aleshores el dia del concurs ens pagaran.
0: Que
4: la meva
0: germana i jo ens portem bé amb el que fa els vídeos.
2: El seu Instagram és només aquest del vídeos.
4: El dia del concurs...
0: Molt bons vídeos, de fet.
4: Què penses que farem al concurs de quarts amunt? Què opines?
2: Són 4 rondes, tigues al 4 castells.
1: Home, tenim que fer 7, no?
2: No, es pot fer castells de 6, eh?
4: Es poden fer castells de 6. 4 castells.
3: Pensant 4. Que és un concurs, anem a assumir una mica, no?
4: Somia.
1: Home, doncs 3 de 7, 4 de 7, 2 de 6 i un pilar de 5.
4: Ha sigut realista.
0: Sí. No com nosaltres, que som un fumapol.
4: Nosaltres, que mentre venies, hem somiat molt.
1: Ah, sí? Som molt somiadors.
0: Diguem... El punt de somiar és d'estar preparant una pinya a veure si era factible.
4: I
0: era bastant factible.
1: Ah, sí?
2: La diada de Madiona que va fer el 9 de 6 la va fer amb xicots de Vilafranca.
4: Bueno, encara.
2: És que veus el 3 de 7, el 4 de 7, el pilar de 4 al principi, i veus totes les pinyes, i veus el 9 de 6, i només és de segons cap a dalt.
0: Jo només tinc la dubte de si aquella pinya era vermella sencera o si havia moltes camises de Madiona per guardar-se una caja.
2: Ja estic a tu mateix.
0: Vale, pues ja està, pues...
2: A partir d'aquí...
3: S'està veient aquí una foto.
2: Sí.
0: Ja bastant vermell. Però no, tampoc opinaré perquè nosaltres tenim bastant vermell també.
2: Nosaltres també faig una pregunta jo a quasi tots els programes, que és tu, per exemple, aquest cap de setmana tenim diada, la Barema. Estem fent la Barema, un assaig obert, que fem aquí a la plaça del Mercat, és el divendres, no? Si algú em pot recordar l'hora, ara no ho sé.
1: A les 7.
2: A les 7 fem un assaig obert, que fem 4 o 5 proves xinetes i alguna empinya... Allà la Barema per la gent que estigui allà i tu veus un nen, un pare, qualsevol persona que està mirant els castells amb moltes ganes, tu què li diries perquè entrés a la colla?
1: Què li diria aquí?
2: A la persona que estigui mirant els castells, que tu veus que té ganes, t'està mirant els castells amb ganes, hòstia, això m'agrada.
1: Home, li diria que vingués a provar un assaig, li diria a quina hora i quin dia són els assajos.
2: Això era el vostre torn? Nil, Nogui, Magí? Nil, Nogui, Jordi?
4: Vale.
0: Tenia que quatre convidats, eh?
2: Sí. És el vostre torn. Acaba de dir que li diria el dia i l'hora de quins assajos fem, quins dies, quina hora, a on.
0: Espera un moment.
4: Dimarts i divendres.
3: De fet, ara, si corres encara arribes.
4: Sí.
0: Ara mateix.
3: Aquesta setmana, quan són, Jordi?
4: Dimarts i divendres.
3: Dimarts i divendres?
4: Bueno, aquesta setmana dimarts. Dimarts.
3: A les 7:30, assaig de canalla, i el general Nogue.
0: A les 8:30? Sí, no sé, però veniu a la de canalla, perquè cal gent igualment, al de canalla.
2: I ja on fem els assajos?
1: A la sala, bueno, com es diu aquella sala? Sala, la sala sociocultural, no? Sí.
2: Al costat, si algun al costat dia... del CAP. CAP, mercat, la gent de Cubelles que conegui el CAP i el mercat.
0: Ojalà, i si no... podem deixar de dir sala sociocultural i podem dir al nostre local. Ojalà.
4: Cal Moreno.
2: Hem obert el primer
0: ojalà,
2: local.
0: Ojalà,
2: He obert el primer molol, l'hem obert, no el local. El primer local encara no.
0: De fet, farà 40 minuts. No. Comença a 7:30, faran 10 minuts que hem començat a l'assaig. O sigui que...
2: Ha obert el primer meló del local.
0: Com ho veus, això?
2: Quin... Clar, m'he d'explicar que també hem portat el fons, perquè el fons no és de Cubelles. O sigui, ve a fer castells a Cubelles i no és de Cubelles. Correcte. Llavors, clar, no coneixeria tant els locals que hi ha. Però
0: estan
2: quin
0: parlant
2: el...
0: de que ara mateix aquest programa només hi ha una persona a Cubelles?
2: Sí, de 5 persones que som a la ràdio.
1: Pues sí.
2: Ja ho hem parlat amb el convidat i tal. Sí. Hem parlat amb algun convidat i tal, però quin local creus que seria... Quin local és bo per nosaltres?
1: Que hi hagi a Cubelles, a mi m'agradaria l'antiga discoteca.
2: L'antiga discoteca?
1: L'antiga discoteca.
2: Vas anar a tu a l'antiga discoteca?
1: Si vaig anar? Sí. No vaig arribar a anar. No, perquè el rotllo que portava aquella discoteca a mi no m'anava.
2: Digues, igual l'antiga discoteca la coneix o alguna cosa, però no. Jo mai he estat. O sigui, ni obert... Sí que hi ha gent que ha entrat quan està tancada d'entrat, però jo no tinc ni idea de com és. Tothom diu l'antiga discoteca, també hi ha altres...
1: Bueno, però jo ho dic perquè, o sigui, vista des de fora...
2: És un local guai.
1: És un local que té una part que...
2: Sí, sí.
1: D'alçada important.
2: Però l'altre dia vaig veure un vídeo que fa un noi amb dron, que està molt guai, s'hauria d'arreglar molt, són molts diners.
4: Home, jo crec que són molts diners de... Però
2: es veu que es va fer un estudi i estava bastant bé. O sigui,
0: l'estructura en teoria està bé. Seria tapar les finestres que estaven que fetes caldo?
4: Però jo vaig escoltar que pel que valia... arreglar-la valia més la pena tirar-la avall.
2: Sí.
0: Bueno, a mi se me la deixen, jo l'arreglem. Dos botes de pintura, una cervecilla i anem fent. O sea.
2: Sí, sí.
4: Jo crec que ens posem entre tots.
0: Ara toca el segon meló, no?
2: Jo crec que és l'eslaura del teu meló.
4: Sí.
0: Vale. Aquest programa, des del dia 1, hi ha un meló que vaig obrir de casualitat, perquè és un debat que sempre he tingut, i s'ha mantingut a tots els programes, i al final ha sigut com la pregunta emblema. Juntament amb la de quina pedra series, que també ha anat a més llocs. Ha estat el programa de Quarts Amunt, aquesta pregunta. I també ha estat batada. Però la d'ara és només única del nostre programa de moment, nostre. Que és, sabem que els castells tenen les dues parts, que és un equilibri constant, però volem saber als nostres convidats què li pesa més. Si els castells són cultura o esport. Per tu, què són més?
1: Jo crec que és més cultura.
0: Ok. Per què? Per què diries que és cultura?
1: Home, perquè és la tradició del nostre poble català, i, bueno, això, no sé, cultura és una senya d'identitat, és una de les nostres senyes d'identitat, perquè, a més, només, bueno, això és català, o sigui, 100%, aquí no hi ha cap dubte.
2: Mica, no, és el teu moment de... intentar conversar.
4: No, jo crec que...
0: Per què intenta sempre que convenci la gent?
4: El Nogui i jo ens hem cansat, ja està.
0: No, jo no discuteixo més. No, és que la cosa és que el Pol i el Nil són partidaris de cultura i el Jordi i jo som d'esports.
1: D'esport, ah.
0: Sí.
2: Des del primer moment, el programa 4-5, anàvem comptant quan anàvem. Anàvem petats, clar, però el primer programa anàvem petats perquè eren 2-2 i tal. Ara ja és que...
4: La primera convidada va votar a favor nostre.
2: Sí,
0: hi ha hagut més d'un convidat que ha votat a favor nostre. I Pol, tu mateix has anat punt per punt dient que era un esport. I ara m'han comentat que l'últim programa vas estar dient que havia guanyat la diada. Quan parles de guanyar una diada, estàs parlant d'una cosa esportiva.
2: Però m'interessava guanyar la vella, o sigui, no?
0: Per tant, és un esport si ho consideres guanyar.
2: A partir d'aquí...
0: Sí, de fet, sí.
4: Ai, qui va guanyar, Pol?
0: Qui va guanyar ell, Pol?
4: És molt difícil, dir qui va guanyar ell.
0: El poder de l'amistat.
2: Per punts, Vilafranca, òbviament.
4: Vale, però per mi va guanyar Colla Jove. Són els que surten més contents de plaça.
2: La Colla Vella va carregar el 4-10, eh?
4: Ja, però la Colla Vella va descarregar... Ai, la Colla Jove va descarregar la millor actuació de la seva història.
2: Sí, això sí.
0: M'està semblant al·lucinant perquè el Jo està defensant sentiment, rotllo, com es van sentir les colles, que és una cosa cultural, i el Pol està amb els punts a la mà, que és una cosa esportiva. O sigui, estan totalment a la contra de la mateixa.
2: Que no, jo estic defensant els punts.
0: Has dit que sumava més.
2: No, He dit que
4: sí, no? Sí, suma més colla, Castells de Vilafranca, però ell ha dit sí, que ell va guanyar
2: Colla Vella. I jo dic que per mi va guanyar la Colla Vella,
0: perquè bueno, no va guanyar la Colla Vella. Colla Vella no és para la jove.
2: No, però perquè
4: va guanyar Castells de Vilafranca, no, per
2: que
4: punts.
2: Ens queda poc, però jo ho explicaré perquè
4: hòstia,
2: que
4: ens hem cridat fort, ara.
2: Sí, no, sí, sí.
0: Perdó.
2: Jo vaig a dir perquè per mi guanyarà la Colla Vella i no perquè és la colla que m'agrada, sinó perquè és, o sigui, ara mateix al món casteller hi havia dos mites que no, hi havia dos mites que s'havien de trencar, que un era el Pilar de Nou, que ja està trencat, ahir es va descarregar, va ser ahir.
4: Sí, bueno, abans d'ahir.
2: Va ser abans d'ahir, clar, quan s'ha de trencar, s'ha de trencar. Sí, no, ja descarregat, per mi no està descarregat, però pel concurs per i per tothom està descarregat.
4: Per vosaltres, ja descarregat.
1: Hòstia, jo tinc els meus dubtes, no sabria què dir-te, eh?
0: Per mi, després d'una xarxa amb l'Unai, sí.
4: L'Unai diu que està descarregat.
0: Perquè en Norma Sanmà està descarregat. El que passa és que el Pol es va passar tot el dia d'ahir dient que no estava descarregat.
4: Jo,
0: o sigui, abans d'ahir.
4: Jo, quan vaig veure el Pilar, vaig dir, bueno, potser no està descarregat. Vaig entrar a la normativa al concurs i ho diu molt clar. Es considera un castell descarregat quan el pis amb el que ha iniciat el castell toca el folre, la pinya, el folre, les manilles, els puntals, respectivament.
0: De fet, m'han comentat. Pot
4: i la setena
0: que
4: estava baixant dels puntals.
0: Pot ser que vas agafar el reglament i sí, el vas posar a una publicació d'Instagram contestant a algú, rotllo, toma el reglament?
4: No, perquè a més deien, hi havia gent, amb reglament en mà no és descarregat. Sí que és amb reglament en mà sí que és descarregat. Sense el reglament en mà, si no mires el
0: pots
4: reglament...
0: Pots considerar que vulguis.
4: No, no, o sigui, jo entenc que consideris que no és descarregat, però no pots dir, no pots ser tan... és que poc intel·ligent de dir que tens el reglament en mà i dir que no s'ha descarregat.
2: Bueno, acabo. Per mi no està descarregat, o sigui, per mi no estaria descarregat perquè aquí vaig a, jo soc tronquet i vaig a tirar un punt a favor a la pinya. Per què està descarregat un castell? Però és que estic parlant del Pilar de Nou, estic parlant del 3 de 10, estic parlant del 4 de 9 en forra. Per què el consell és descarregat? Jo per mi un castell hauria d'estar descarregat, que no està perquè no està ni per reglament ni per estar fet així, però per mi un castell hauria d'estar descarregat quan l'última persona del folre toqui el terra. A partir d'aquí, si és un castell amb folre, és un castell amb manilles... Sí, home, clar.
4: Vale,
0: jo igual del folre, folre no, eh? O sigui, jo et diria...
2: Són persones, què passa que...
0: Puntal, sí, però folre, és que per mi és com
2: sí,
0: una
2: exemple,
0: pinya, ja.
2: Per exemple, el castell de Déu comença a tocar les ratlles quan puges les quins o els sisets.
0: Això és la meva germana. Sí, sí. Potser el problema...
2: Salta, trenquem a Déu i la gent de baix no es pot fer mal. A partir d'aquí...
0: La meva germana. Igual el problema no és... On acaba, es compta, sinó on es comença les gralles.
2: No, les gralles no es pot començar abans.
0: Bueno,
2: llavors el que anava a dir, per mi... No, és que no m'han deixat, no m'han deixat acabar el que anava a dir perquè va guanyar la Colla Vella. Per mi guanyar la Colla Vella perquè... No, perquè... No, però perquè, és a dir, hi havia dos mites que havien de trencar. Un era el Pilar de Nou i l'altre és el primer Castell de Déu sense manilles. Llavors, la Colla Vella va demostrar que ahir el tronc per fer el 4 de Déu sense manilles que el vol fer a Santa Úrsula, que la seva intenció és fer-lo a Santa Úrsula aquest any, el tronc està perfecte. El que li sobraven eren les manilles. Ahir el castell l'arriben fent sense manilles i segurament el descarreguen.
4: És que,
2: vale, el problema, llavors, per qui van...
4: Però ahir va ser manilles, o sigui, no podem dir...
2: Sí, no, clar, però és que la sensació de la Colla Vella és que tenim un tronc per fer si volem un 4 a 11 sense manilles.
0: No, clar, jo o sigui, si tinguéssim pinya faríem un 4 a 8, però pues, no és així, no ho va fer.
2: Ja no, està? No, sí, sí.
4: Alfons,
2: no,
4: sí, opines realment de la Diada de Sant Fèlix?
1: Oh, va ser impressionant.
2: Igual que Castellers de Vilafranca, per ells va guanyar la Diada, a part de per punts, la va guanyar perquè des del 2017 no surten contents d'una Diada de Sant Fèlix des del 2017, estem parlant de fa 9 anys.
0: I digues la dada que vas dir ahir. Què va passar l'última vegada que va...
2: L'última vegada que Vilafranca va sortir content d'una Diada de Sant Fèlix i va ser el 2019, el següent any 2018 va guanyar la Colla Vella el concurs. O sigui, l'últim cop que surten contents d'un Sant Fèlix van perdre el concurs. Esperem que aquest any torni a perdre el concurs.
0: Oh, pues fent amics.
4: Jo ho veig molt factible amb la puntuació, o sigui, amb la puntuació.
2: A partir d'aquí estem arribant al final de l'entrevista, si us sembla bé. Ja que es posa el panó i em moverem nosaltres. Nosaltres sempre fem al final així de l'entrevistat, fem una bateria de preguntes. Vale? Tinc 33 preguntes que has de respondre en un minut.
1: Hòstia.
2: El guanyador és el Jordi amb 27. Quan responguis 26, el Jordi t'apaga el micro perquè no puguis guanyar-lo. Vale? Llavors,
1: no
2: a partir d'aquí...
1: No crec que guanyi.
2: Bueno, aquí molta gent sempre, tu em què diu, que no faria preguntes. El primer començar l'Eduard, que és el nostre gran company de Quarts Amunt, va dir que faria dos o tres preguntes respostes i es va posar líder amb 20. O sigui que després va superar els altres dos companys, però el Champs i el Gerard, però va fer 20. O sigui, a partir d'aquí...
1: Quina pressió.
2: Són preguntes ràpides, curtes i fàcils, vale? Comencem amb... Jo sempre penso que... Jo començo a dir quan comencem amb 3, 2, 1, i això ho hauria de fer una altra persona, perquè és igual.
0: Jo m'espero de normal quan dius 3, 2, 1 i quan comences a parlar és quan li dono.
2: Vale, 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells? Quants anys portes fent castells?
1: 6.
2: Posició actual?
1: Primeres mans.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
1: Els verds.
2: Plaça on t'agradaria actuar?
1: El blat.
2: Diada preferida?
1: Sant Fèlix.
2: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
1: A tots de set.
2: Posició que mai faries?
1: De crossa.
2: Les teves tres colles preferides?
1: La Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Castellers del Fos.
2: Colla vella o colla joves de baix?
1: És indiferent.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
1: El 3 de 5. El 3 de 5.
2: Castell que bé està emocionat?
1: El primer 3 de 7 a Vespella.
2: Moment castell que mai oblidaràs?
1: Bueno, aquest a Vespella.
2: Pinya, tronc o canalla?
1: Les tres són molt importants.
2: Castell preferit per veure des de la plaça?
1: Com?
2: Castell preferit, aquesta compta, perquè com he dit la pregunta, compta, vull respondre amb calma. Castell preferit per viure des de plaça?
1: Per viure des de plaça?
2: Sí. Pot ser nostre o no nostre?
1: Bueno, al Pilar de nou,
2: amb folre, manilles i puntals.
1: Amb folre, manilles i puntals, clar.
2: Perfecte. Aquí el Nogui sempre, quan jo faig les preguntes, ell sempre espera que arribi una pregunta, que és la pinya tronc canalla, o sigui, has arribat, perfecte.
0: És la mitja del programa, més o menys.
2: I has fet 14. Has fet 14 preguntes i respostes. No estava malament. Un aplaudiment. A partir d'aquí, moltes gràcies, Alfons, per haver vingut al nostre programa, per aguantar-nos durant 51 minuts, que això costa.
1: Ha sigut un plaer.
0: I per confiar en aquesta bogeria nostra.
2: Sí, no, sí, sí.
1: Veníem... Havíem fet uns quants intents, ja.
2: Sí.
4: Intents desmuntats.
2: És el quart cor, és el quart cop que intentem que vingui l'Alfons per fer aquest programa de primeres.
1: Sí,
2: el primer nosaltres no vam poder, no, el primer no vas poder tu, el segon no vam poder nosaltres, sí. I el tercer va quedar intent perquè va començar a diluviar, va caure pedra, que Cubelles, que dius tu, mare de Déu, senyor.
1: Dilluns passat,
2: sí. Dilluns passat, sí. No, va fa dos dilluns.
1: Dos?
2: Sí, perquè el passat va fer un altre programa de...
4: Però perquè...
0: No, perquè ho va fer el dia següent.
2: Ah, és veritat, sí.
1: No, va ser el dilluns passat.
2: Sí, va ser el dilluns passat. Sí.
1: Ja que va ploure una barbaritat.
2: Sí, el Fados va ser l'Alfons.
1: Sí.
4: Bueno, l'Alfons està aquí amb nosaltres.
2: Ai, l'Adolf, perdó. Ja porto avui una guajada.
0: L'Alfons i l'Adolf a mi a vegades també em confon.
1: No, moltes. Hi ha molta gent de la colla, eh? Els assajos, a mi em diuen Adolf i a l'Adolf Alfons. Sí,
2: jo porto una guajada a sobre avui. He dormit superpoc.
0: Ja, ja. Jo també.
3: Sí, vas anar a la festa, no?
2: No, de fet no. M'he aixecat d'hora. Bastant d'hora.
0: De fet, és el primer que se'n va d'anar a casa i a les 4 del matí m'ha contestat una cosa.
2: Sí, però m'he aixecat a...
0: Ara
2: no responc això. No, que m'he aixecat al lavabo, tampoc passa res.
0: No, igual.
2: M'he tornat a dormir i a les 7 del matí estava en peu ja, o sigui, tampoc.
0: Bueno.
2: Moltes gràcies per venir, moltes gràcies per aguantar-nos una mica aquest 17è programa de Piles al Vent. I bueno, ens veiem a assajos i a les primeres diades de la colla. Però el Jordi encara no vol que pari.
4: Durant aquesta estona que m'està gravant, sí. El grup de la colla s'ha parlat de les primeres diades i s'ha enviat una foto.
2: Ens estaven escoltant.
4: Del nostre primer 3-6. I algú ha dit que hi ha aigua neu. Mireu una foto del nostre primer 3-6 a Santa Coloma.
0: Els de la imatge, o sigui, els de la imatge, els de ràdio no estareu veient
4: la imatge.
0: Sí, és molt
4: radiofònic.
0: Però igual sí que el podem veure al nostre Instagram, a les històries, igual els passarem.
2: Sí. Bueno, doncs fins aquí, que hem d'acabar de parlar una mica de Sant Fèlix i de la nostra diada que vam tenir... No, bueno, del Pilar, no? Del pobillatge que vam fer. Bueno, ara ho parlem, ara ho parlem.
4: Visca el pobillatge.
2: No, vam parlar nosaltres, el Jordi i jo.
0: Ah, vale.
2: Bueno, moltes gràcies al fons i ens... Sí. I ens veiem a la propera... Ah, no, vam parlar, clar, de parlar. Sí. Bueno, moltes gràcies i fins la propera, al fons.
1: Molt bé. Doncs ha sigut un plaer.
2: Sí. Bueno, ara aquí em diuen que aquesta part realment no l'hauríem d'estar gravant perquè hem de dir una mica el resum de la jornada i tal, però ja ens hem discutit ja, però és igual. És farem igual a partir d'aquí.
0: L'hem fet, bàsicament l'hem fet.
2: Bueno, anem a fer ràpid una mica. Comencem a Sant Fèlix, dic els castells ràpid i ja està. Comencem per la colla vella, que és la que va obrir plaça. Què va fer el 4? No? Va fer el 4 al 4 nonet, 4 nonet sense folre. El 4 de 10 amb folre i manies carregat, perdó aquí. I després va fer el 4 9 amb folre i pilar de 8. Després va continuar la Colla Jove Tarragona, que feia el tercer 5 de 9 de la temporada, el primer 3 de 10 amb Folre i Manies descarregat, i després, si no m'equivoco, que m'ho hem posat en Nil, va fer el 2 de 9, efectivament, fa el 2 de 9, i també va acabar amb Pilar de 8. Després, Vico i Salida i Franca, que obrim el 3 de 10, també el tercer 3 de 10 de la temporada, i el 4 de 10 amb Folre i Manies carregat. És un castell 4 de 10 que mai s'ha descarregat per la Diada de Sant Fèlix. Continuem per aquí, va acabar, així com van dir ells, que acabem amb el 3 de 9 amb Folre i Agulla per respirar, i després van fer la història que li agrada molt, no? Història dels castells.
0: Història dels castells. La primera pilada nova de Folremanies i puntats descarregat de la història.
4: Jo pensava que ho anava a dir. Jo pensava que anava a narrar-lo història.
0: Ho podria haver fet.
4: I no ho va narrar amb història.
2: Després va continuar amb també el que va tancar la primera ronda, que va ser la colla jove Xiquets de Baix, també amb el tercer 4-9 sense Folre descarregat. Que jo crec que tot... tant jove com Vilafranca, o sigui, com jove Tarragona com Vilafranca, com la jove de Valls, fer el tercer castell de la primera ronda, o sigui, el tercer castell repetit que feien. Van continuar amb el 2-9 amb Folre i Manies i van...
4: carregar.
2: Van carregar. Hòstia, vaig saber, no, que l'havien descarregat.
4: No, els hi va caure amb la sortida de Cotxador...
2: Ah, sí, és veritat, que es va plegar el quart cap endavant, sí.
4: O sigui, van patir molt les quintes totes,
2: sí, sí,
4: des de la carregada, i va saltant.
2: Això van fer el primer 2 de 8 sense Folre de temporada, els hi hem carregat, jo crec que això al concurs o alguns,
4: abans,
2: a següent plaça. No van a primer diumenge, no els hi queda res. No van a primer diumenge, van alguna diada.
4: Van dir que els hi quedava alguna
2: cosa. Sí, sí. Bueno, el descarregaran i van acabar també
4: amb la diada nacional.
2: Sí. I van acabar amb el Pilar de 8 amb Folre i Manilles, com totes les colles menys, Castell de la Franca va fer Pilar de 10.
0: No sé quina colla va
2: ser. Pilar de 9, perdó.
0: Posa-li un peix més.
2: Saben Castell
0: de 10. No sé quina colla va ser que Valla Salvada van fer entre el...
4: la colla vella amb el Pilar de 8.
2: La colla vella.
0: Entre el terç, el segon... bueno,
4: va
0: terç,
4: ser una barbaritat, allò del Pilar. Però
0: això ho hauria dit abans que fos el convidat. Quina Salvada van fer als primers
4: anys. Primeres.
2: El Lolo parla molt també de les closes, eh?
4: Es que
0: sí, sí, però les primeres és el que quan ja estàs assegut en més d'un angle 90 l'aixequen.
4: Sí, sí.
0: És una bogeria aixecar-li. De fet, ho vam comentar veient el programa l'altre dia, o sigui, la
4: diada,
0: ho vam dir els dos, o sigui, ho vaig dir jo i es va girar ella a dir-me això mateix, què ho ha dit? I va ser com, bueno, però és un altre que és primeres.
4: Va
0: no?
4: ser una barbaritat.
2: És que ara parlarem de la nostra diada, però és que estàvem aquí, ho he de recalcar, estem parlant de que la primera ronda és que a mi se m'ha fet molt llarg. La gent va dir que se va fer super ràpid, però se m'ha fet super llarg. O sigui, la primera són 59 minuts, la segona ronda...
4: A mi la primera ronda se m'ha fet molt llarga, però després
0: la resta va anar molt ràpid.
2: No, al revés. La primera ronda 59 minuts, però és que la segona 1 hora i 12.
4: Pues jo, a mi se m'ha fet molt
2: més. Que van haver dos castells de dos carregats, però...
4: Jo vaig marxar de la sala.
2: També et dic, van ser dos castells de 10 carregats.
4: Perquè...
2: sí.
4: Tenia molta son del pubillatge del dia anterior.
0: Té sentit. I... per cert, felicitats als pubillos,
2: sí,
0: que... areus, sí. Dames,
2: la ronda de pilars, 53 minuts. 53 minuts la ronda de pilars. Sí que són 3 pilars de 8 amb Folre i Manilles i un pilar de 9 amb Folre i Manilles puntals, però és que 53 minuts.
4: Dos coses a comentar de la polèmica del pilar de 9, o sigui, una cosa del pilar de 9, de la polèmica, i una cosa del pilar.
2: Ràpid, perquè hem de comentar les peces.
4: Els de la pinya, què opineu de que hi hagi un lateral dels puntals? Tot el pilar de 9 mirant amunt.
2: Sí.
0: Mira, hi ha dos dels puntals que jo no entenc aquesta posició, però igual és que han de mirar cap amunt. No sé.
2: Sí, jo crec que jo els puntals han de fer
0: cap amunt
2: perquè
0: han de... La posició és una cosa així raríssima, però raríssima. Sí, sí.
4: Jo, vamos, no ho faria mai.
2: Però pitjor digue'm, queda un minut. No sé. Vale. Una pregunta. Queda un minut per dir les peces.
4: I un tret a favor cap a la xarxa. Van ser els únics que vam dubtar en si estava carregat o descarregat.
2: Sí, sí.
4: RAC1 va descarregar, o sigui, va dir, abans de que, o sigui, quan va caure va dir pilar 9 descarregat. El Carles,
2: sí,
4: a la retransmissió
2: va dir que havia de dir la repetició.
4: Va dir, jo diria que descarregat perquè tothom ho dona per descarregat, però igualment una bogeria o alguna cosa així, va dir.
0: Hem de deixar-me dues coses ràpides. Sí, coses ràpides.
2: Ràpid,
0: la,
2: molt
0: la
2: ràpid,
0: primera, eh? Entenc perquè els de Vilafranca són els prepotents de cuidar, perquè després a la cerca de Vila estava, sí, tota la gent com a ultras aplaudint-los.
2: Mentre que Xicots feia pilars.
0: Mentre que Xicots feia pilars, que just davant acabaven de fer un 3 de 6 amb la cotxaneta als falconers, que no sé els falconers perquè han de fer castells, aquesta és una altra vaina amb els de Vilafranca. I la següent cosa que volia dir, perdó, els 30 segons, moltes gràcies a la xarxa perquè ens va saludar, sí, als Castellers del Fos per estar veient la transmissió amb ells.
2: Vale, anem per les peces, que van actuar el divendres a les peces, divendres 28, van actuar a les 8 de la tarda,
4: ja
2: amb Bous de Bisbal.
4: Sí.
2: Nosaltres vam fer... Bàsics. Van fer 2 de 6, 3 de 6 amb Pilar i un 3 de 6, i ells 2 de 6, 3 de Jean Pilar, 3 de Jean Magull i 3 de 6 i ells van fer el mateix, amb diferents rondes però van fer el mateix.
0: I jo estava malalt, m'estava cagant, volia que acabés aquella diada. És la diada que els castells se m'han fet més llargs. Ja està, era per aportar la dada.
2: A partir d'aquí vam acabar els dos amb pila de 4, vam començar els dos amb pila de 4 i ja estem perquè s'ha amagat fins i tot la música.
0: Sí! Tempo rècord, hem de fer més això, d'explicar el postdiada a l'esprint.
4: Nosaltres fem diades a l'esprint i aquí les expliquem també a l'esprint.
2: Bueno.
0: I si voleu fer un sprint, podeu venir corrents que seguim a la sala sociocultural sí, fent castells.
2: No, no hem començat ni l'assaig
0: general. No, però podem venir a l'esprint ja per estar...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Comencem el setembre de la mateixa manera que hem acabat a l'agost, amb domini del sol i amb calor. Així avui esperem que el temps sigui estable, assolellat la major part del dia, fins i tot amb el cel clar a les primeres hores del matí i també al final de la jornada. I en canvi sorgiran núvols baixos i núvols d'evolució, estones bastant abundants, al centre del dia, sense més importància, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 22-23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30 amb una humitat força alta i xafogor notable, vent feble i variable al matí i de xaloc a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui també estable, fins i tot amb més estones de sol i menys núvols que avui, amb domini absolut del sol, sí que amb cel clar fins a mig matí, amb algun núvol al centre del dia poc destacable, mentre que sí, al final del dia poden augmentar una mica més els núvols baixos. La temperatura aquesta nit es mantindrà i tornarà a estar al voltant dels 22 a 23 de mínima, mentre que demà la màxima pujarà i s'acostarà als 31, amb una humitat alta i ambient més xafogós, ben feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400 assistents i ha registrat també un increment destacat en les vendes de llibres. El comissari del festival, Xavier Borrell, ha valorat molt positivament aquesta nova edició i ha destacat especialment el nivell de les xerrades, els debats i la implicació del públic. El cinema negre clàssic ha estat un dels grans eixos temàtics d'enguany, una aposta que ha permès aprofundir en la història i l'evolució del gènere. Escoltem el comissari del festival, Xavier Borrell, fent aquesta valoració aquí, a Ràdio Cubelles.
4: Errades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Hi ha, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant i a la gent li agrada molt, la veritat.
3: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
4: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
3: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora K,

0: Christi i Anika Brunke en castellà per al llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
1: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades per Benvinguda senyora Christi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
0: Han pogut venir a recollir el premi?
1: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament dient, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
0: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
1: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries, ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
0: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
1: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
0: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Verema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
2: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya i això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
0: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 8:15 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Verema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Verema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada amb l'actuació itinerant de Thys Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els 2 dies de la Festa de la Verema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels 2 dies de Festa de la Verema.
3: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
0: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de Festa de la Verema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Verema és també, per Cubelles, una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu.

0: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrina de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
2: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Biel Pou, hereuet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
3: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traslladar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
4: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou poviatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el poviatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del poviatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues, i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i l'Hereu sortint, el David Carvajal, representants del poviatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del poviatge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
5: Janet, Ainhoa, Via, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque ja haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
6: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del poviatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pobilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Poviatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pobilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el poviatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el poviatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur. El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema "Ei, tu, sí, sí, tu", vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
7: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. L'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: és clau.
9: Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom no? tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia. També, coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
7: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou Espai Comunitari de Benestar, amb sessions diverses.
10: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donarem per acabada la sèrie que hem dedicat a la música de ball. Ho farem amb alguns d'aquells ritmes que més hem associat al ball, tot i que alguns no s'hagin restringit únicament a les pistes de ball, com aquest que estem a punt d'escoltar.
0: A veure...

0: que també han sortit de les pistes de ball i han arribat al cinema, i no precisament a pel·lícules musicals, que podríem pensar, sinó a films infantils d'animació, com El llibre de la selva, de Walt Disney, aquella que es va estrenar l'any 1967. El tema que estem escoltant es titula I Wanna Be Like You.
1: El concepte de swing com a ball agrupa una sèrie de danses, totes elles en parella, i hereves de la música originària del jazz, i també anomenada swing, esclar.
0: Correcte.
1: Els seus inicis els hem de situar entre els anys 20 i 40 del segle XX, i va continuar sent un dels estils de ball preferits a les pistes i als salons de ball.
0: La música d'aquest estil de ball la interpreten big bands, i la seva orquestració i grandiositat, juntament amb el seu ritme trepidant, són els atractius d'aquest ball que, especialment en els tornejos de dansa, arriba a tenir aspectes gairebé d'exercicis gimnàstics en els que un component de la parella, indistintament la noia o el noi, aixequen a l'altre i el voltegen en l'aire.

0: Un altre ball dels que se'n fan competicions d'interpretació és el xa-xa-xa. També ballat en parella i seguint uns passos molt ben establerts, la capacitat d'improvisació dels components de la parella, fent figures, és la que fa més o menys notòria una execució.
1: Estem escoltant un dels xa-xa-xas més clàssics, Frenesí, del compositor mexicà Alberto Domínguez Borràs, i que ha sigut un dels més versionats. Una de les versions entre elles ha sigut aquesta que estem escoltant, la de l'orquestra i cors de Ray Conniff.

0: I aquí tenim a Gloria Estefan interpretant Oye, un excel·lent exemple del que és la salsa.
1: La salsa és una barreja entre el son cubano i altres gèneres caribenys i tendències musicals nord-americanes, sobretot el blues. Si féssim un símil, la salsa és musicalment parlant el mateix que el Cuba Libre en el món dels còctels.
0: Segueixen, doncs, un ball en parella que, com en el cas del xa-xa-xa, deixa molt a la inspiració dels components en l'execució.
1: Fixeu-vos que hem parlat d'una sèrie de balls que cada vegada més anaven afavorint la separació, l'allunyament dels membres de la parella. Un allunyament, òbviament, físic, clar. Però no volem deixar de recordar un d'aquells temes que a les discoteques molts i moltes esperaven per sortir a ballar amb la parella que els agradava.

0: Hi va haver una època en què a les discoteques el DJ alternava blocs de ràpides i també de lentes.
1: Se'n deien així respectivament aquelles que es ballaven individualment cadascú per la seva banda a la pista i de les que es ballaven en parella i permetien una abraçada, un contacte més o menys proper en funció dels desitjos, coincidents o no, dels membres de la parella, i tan llarga aquesta abraçada com el tema durés.
0: Doncs aquest tema dels Beatles, que era un dels que estàvem en el bloc de les lentes, es titula Something, i és una de les poques que va compondre en George Harrison.

0: Les modes van i venen, és la seva essència. I així com a mitjans del segle passat la dansa va anar evolucionant cap a balls de parella tancada, que afavorien una proximitat i en ocasions aquesta proximitat era molt estreta, va ser a partir dels 60 que van reaparèixer els balls de parelles obertes, els que es ballaven, sí, en parella, però separats.
1: Això no vol dir que a inicis del segle no existissin també aquest tipus de ball, eh? A tall d'exemple, us mostrem aquest Charleston, que és una dansa que té els seus orígens en les danses afroamericanes de la ciutat del mateix nom, eh? De Charleston.
0: Clar.
1: I va popularitzar-se a partir de la seva aparició en un musical de Broadway, que protagonitzava l'actriu Josephine Baker. Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom, I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal.

0: bop, bubble, wobble, up, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. El ball en parella oberta per excel·lència i el que més ha triomfat a tot el món és el rock and roll. Es va iniciar als Estats Units a finals dels 40 i el seu màxim desenvolupament es va produir durant els anys 50 i els inicis dels 60.
1: I hem escollit per parlar-ne un dels que van marcar estil i època. Es tracta de Tutti Frutti, que va ser compost l'any 1955 per Little Richard i posteriorment versionada l'any següent per l'Elvis Presley, que és la versió que ara estem escoltant.
0: Exactament. Podem considerar el rock and roll com un dels estils musicals més influents en la història de la música actual i, com a ball, també ha marcat tendències que altres balls han heretat.

0: Un d'aquests hereus és el Twist, i un dels primers a introduir-lo va ser en Xavi Chacón, del qual escoltem Let's Twist Again.
1: Aquesta peça, que es va publicar l'any 1961, fa referència a una altra anterior, The Twist, que va ser la primera d'aquest estil que Checker publicava. Twist es podria traduir com girar o caragolar, que és el que, en part, fan els ballarins.
0: Vam començar en el seu moment, que alguns balls, a l'inici dels quals es trobaven la marxa caminada, havien evolucionat cap a balls de parella tancada. I un bon exemple d'això que us diem és el pasdoble.
1: Mm-hmm. Ara, alguns pasdobles el que han fet ha sigut retornar als seus orígens. Veiem-ho.

0: Paquito Chocolatero és un d'aquests pasdobles que, si bé es poden ballar en parella tancada, el més habitual és ballar-lo en fileres, més o menys ordenades, avançant i retrocedint i fent tots els qui ballen un gest simultani endavant i endarrere amb els malucs, seguint el ritme de la tornada d'aquesta peça.
1: Ah, exactament. La va compondre el músic alacantí Gustavo Pascual Falcó i es va estrenar a les festes de moros i cristians del seu poble, Cocentaina.
0: Són precisament les festes de moros i cristians un dels llocs que més, on s'interpreten més aquest pasdoble, que és un dels més populars i coneguts de la música popular espanyola.
1: I tant que sí.

0: L'estiu de 1981 es va produir un fenomen sense precedents. Un ball amb una coreografia grupal molt senzilla va irrompre els embalats i places de les festes majors de tot Espanya. Hi va haver gent, jo particularment un d'ells, que van marxar de vacances i al tornar es van veure sorpresos a les revetlles per un ball que tothom ballava com bojos al ritme d'una musiqueta d'acordió.
1: I qui tocava aquest acordió era María Jesús, que era la cantant de El baile de los pajaritos i que va provocar que tothom, grans i petits, ballessin tots alhora movent els braços com si fossin pollets i el cul com si tinguessin cua, tot això alternant amb ajupir-se i tornar-se a alçar al compàs de la música. Era una de les primeres ocasions en què es llançava al mercat un tema amb coreografia incorporada i va marcar tendència, eh?
0: I tant.

0: de bolla de
1: la grandíssima Rafaela Carrà, com la mateixa lletra de la cançó que escoltem diu, es va inventar un ball. El va titular Tuca Tuca.
2: Com recordareu, la Carrà, a més de cantant i ballarina, era presentadora de programes de varietats i va ser en un d'aquests programes, es titulava Cançoníssima, que va interpretar per primera vegada aquest tema, que com Los Pajaritos d'abans, també va marcar tendència.
1: Sí, senyor. Aviam, això era l'any 1971 i realment va causar una autèntica revolució. El ball consisteix en anar tocant parts del cos de la parella, finalitzant en el front, cosa que l'altre membre de la parella ha de repetir en el mateix ordre, i així anar fent. Això, naturalment, ho feia la Rafaela dalt de l'escenari amb els ballarins del que l'acompanyaven i, com imaginareu, ho feia amb moviments força sensuals.
2: Sí, sí, però l'escàndol no venia només per això, eh?
1: No.
2: No, no. Allò de què es va parlar fins i tot al diari del Vaticà, l'Observatori Romano,
1: sí,
2: va ser el fet que en Rafaela Carrà portava un conjunt de pantalons i top que li deixaven al descobert el melic.
1: Ah, carai!
2: Tot un escàndol per l'època.
1: No, i tant!

0: En un pas més en l'augment de la distància entre balladors van aparèixer les anomenades danses urbanes, sent un dels primers exponents el breakdance.
1: Amb una base musical a partir de sintetitzadors i ritmes molt marcats, aquest tipus de balls es basen sobretot en el lluïment de les habilitats individuals de cada ballarí.
0: Exactament, s'estableixen fins i tot competicions informals en què una colla d'espectadors situats en cercle deixa un espai central en el que cada ballarí executa una sèrie de moviments en ocasions molt propers a la gimnàstica o als exercicis circenses i que altres ballarins intenten millorar en les posteriors entrades.
1: Segur que teniu al cap la imatge d'algun ballarí de breakdance, de cap per avall, fent toms sobre el cap, eh?
0: I tant, tots ho hem vist, això.
1: Doncs més d'una lesió vertebral va tenir-hi origen.
0: Vaja.

0: Quan parlem de música de ball, no podem deixar de banda una de les formes més efectives d'omplir les pistes de ball. Són la multitud de danses amb coreografia en grup que han anat sorgint a partir de la irrupció de les pistes d'aquell entranyable baile de los pajaritos que esmentàvem abans.
1: Per acabar el capítol d'avui i amb aquesta sèrie, us en portem un parell dels que més èxit van tenir en el seu moment. El primer ha sigut un tema que va marcar una època en els balls en línia i que va ser No rompes más, de Coyote Ducks.

0: Hem deixat pel final aquest tema que també és un dels grans exemples de coreografia executada amb més o menys encert per pràcticament la majoria d'assistents als balls de l'època.
1: Es tracta de La Macarena, un tema original del grup Los del Río, que es va fer famós mundialment, sobretot a partir de la versió que escoltem, de la qual en van fer els arranjaments Alaska i Los Pegamoides.
0: Doncs amb La Macarena us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb la comparativa d'èxits entre el Billboard i los 40 principales de l'any 1975.
1: Com diu l'Ignasi, això serà la setmana que ve. Mentrestant, cuideu-vos tots.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
6: Ràdio Cubelles.
5: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
7: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
8: Hola, què tal, com esteu?
7: I bé, després doncs, aquests dies intensos de Novela Negra a Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
8: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants. També ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
7: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut una obra de teatre, no?
8: Sí.
7: Hi ha hagut premis.
8: Sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades, per Benvinguda senyora Cristi, de Agatha Christie. I el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell. Sí.
7: Han pogut venir a recollir el premi?
8: No, la Anika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt, i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
7: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
8: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure la novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
7: Uh-huh. I s'han dut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
8: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè teníem por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
7: Sí, parlem també d'escriptors, no? que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs, d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs, al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
8: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O. està molt bé perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
7: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé, com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
8: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular, té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
7: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs, també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
8: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava cinema negre clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en algo per l'any que ve. I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que s'ha tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
7: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
8: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia. Estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de verdad, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
7: Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
8: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant, la vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si sabíem comptabilitzar, quan ens hi posàvem a comptar 1.200, i ara hi havia moltes sales que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo que sé.
7: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que més es queda a Cubelles, no?, passar aquests dies.
8: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que és gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida, perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar, però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs, i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen... Bé, és de l'ús que es tracta, és una fira literària.
7: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, jo ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
8: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat. I no ha hagut problemes amb res.
7: Tots els que havien convocats han vingut?
8: Tots.
7: No ha fallat ningú?
8: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
7: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
8: No, és el segon. El primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt amb els passadissos, no és l'equip que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si... amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar uh-huh. còmodos.
7: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
8: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats... I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
7: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
8: Però és que no el dominem.
7: No el dominem.
8: No el dominem, és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís, i confirmat que si tens por és que passarà, pues ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
6: Molta feina, no, Xavi?
8: Una mica cansat.
6: Moltes sí. hores, no?
8: Sí,
6: molta dedicació.
8: Moltes coses.
6: Molta dedicació personal, no?
8: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla. I... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
6: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, gràcies a les oracions, i bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
8: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de Ràdio Mar, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre, i bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
6: Estarem pendents.
8: Molt bé, moltes gràcies.
6: Fins una altra.
4: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants. Sardanis, el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: amics,
9: Ràdio
10: què
9: Cubelles.
10: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
9: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tornem una setmana més a l'espai Descobrim l'etnobotànica amb la Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: Bé, doncs, van passant les setmanes i seguim parlant de plantes, de les seves propietats i del nostre entorn. Sílvia, avui què toca?
1: Doncs avui us porto un cereal, una gramínia, que és la civada. El nom científic és avena sativa. Llavors, és una planta que originàriament prové d'Egipte. Però bueno, es conrea molt per tot arreu i és una planta molt, molt utilitzada. Llavors, el seu nom avena vol dir alimentació, i sativa vol dir que és una planta cultivada. S'utilitza sobretot pel seu fruit. Uh-huh. Llavors, és molt bonic si trobem un camp, no?, amb la civada conreada, pues, passejar, o sigui, pel voltant, no?, i veure el camp, perquè realment són molt macos. Llavors, és una planta que segur que algú de vosaltres que esteu escoltant, doncs, l'ha pres algun cop, amb llet, amb iogurt... Sí. Perquè és un cereal, o si, no, si aneu a algun comerç i compreu cereals barrejats, segur que...
0: Que porten civada, no?
1: Porten civada.
0: Molt bé.
1: Llavors també, no, és curiós preguntar-se quins efectes té la civada, perquè potser, no...
0: No els coneixem, no?
1: Sí, fem una barreja de cereals i no sabem ben bé què és el que estem prenent. Llavors, recomanem prendre la civada sobretot per la nit.
0: Val. Per què? Per què?
1: Perquè és una planta que ajuda molt a dormir, ajuda molt a descansar bé.
0: Mira que sí. Bé, perquè sí. Pensa que hi ha molta gent que pateix insomni,
1: sí.
0: I potser escoltant les teves paraules, Sílvia, els has donat una solució.
1: Sí, en aquesta època, no, que estem vivint així molt, molt incerta, doncs, per exemple, no, abans d'anar a dormir, un got de llet o un got d'aquests sucs vegetals, no, li posem una mica d'aquesta, no, civada, ens ajudarà a descansar.
0: Molt bé.
1: Val? També ajuda als estats depressius. O sigui, per tant, és com un tònic, no? Un tònic que ens ajuda a remuntar, no? També, si ajuda a l'insomni, doncs treu tot el que són els nervis, ajuda a les persones hiperactives també, no? Si hem tingut un dia molt carregat, amb moltes tasques, no?, i després necessitem desconnectar, doncs una mica de civada calentona, amb llet o amb un iogurt, doncs ens ajudarà aquest descans, no?, tan necessari després per l'endemà, uh-huh, estar donant, no?, el millor d'un mateix.
0: Molt bé.
1: Després també, també pels refredats, també és una planta molt bona, uh-huh, val? O sigui, tot el que són tos, refredats, tenim els pulmons, no?, congestionats, tenim els bronquis inflamats, també ens ajudarà. Per tant, és una planta bastant expectorant, no?, i ajuda tot el sistema respiratori. Si tenim alguna inflamació intestinal, també ens ajudarà. Després, també ajuda a baixar el sucre.
0: També?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Mai deixant la medicació, sempre... Sí, totes aquestes plantes són com ajudants, no? Ajuda, però mai deixant la medicació que el metge ens ha recomanat. També estimula la glàndula tiroides. Val? Si alguna gent, per algunes persones, tenen hipotiroidisme, ens ajudarà, però també mai deixant, no, la medicació que tinguem al metge, perquè aquesta medicació ja quasi és de per vida. Després, amb mares que estan amamentant, doncs afavoreix aquesta lactància, afavoreix la producció de la llet. També pot ajudar en casos d'esterilitat, pot ajudar, val? O sigui, existeixen els miracles, no? Però bueno, pots tenir fe i una planta pot ajudar molt.
0: Molt bé.
1: Uh-huh. Vull dir que sempre, no, es pot dir ajuda, però bueno, això també depèn d'un de la fe que tingui,
0: Clar,
1: amb
0: clar.
1: La planta.
0: Molt bé.
1: En casos d'esterilitat i impotència. Després també, a part de baixar el sucre, baixa el colesterol de la sang també.
0: També. Això està bé perquè hi ha molta gent, que té colesterol per la dieta, no?
1: Sí.
0: Suposo, perquè és genètic o no, això de tenir colesterol? Tu què creus?
1: Pot ser genètic o pot ser
0: pot
1: de la
0: ser,
1: dieta. O
0: Val.
1: Pot ser també per vida sedentària, pot ser per l'edat. Sí, hi ha molts factors que influeixen al colesterol. Pot ser per la pressió alta, també fa que
0: també.
1: Hi hagi més colesterol.
0: Molt bé.
1: És una planta també depurativa, val? Ajuda a la vesícula biliar. Problemes també de vesícula, també ens ajudarà. Vull dir que no? És una planta bastant completa.
0: Amb moltes propietats, sí, la civada.
1: No, segur que molts de nosaltres no ho sabíem, però és una planta molt completa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vull dir que, i a més no té cap contraindicació, vull dir que la podem estar prenent, no, almenys per descansar, que ja és molt.
0: I tant, i com deies tu, per descansar, per tenir la ment més clara, no? Que a vegades estem en un estat anímic, doncs, pluf, no? Que diuen allò que ens costa aixecar-nos, no?
1: Sí.
0: Explicaves també, no?, pel colesterol, últimes propietats, eh?
1: Sí, si podem trobar-la integral, millor,
0: eh? Millor.
1: Si podem trobar el gra integral, millor que... Val? Que un altre, vale? Uh-huh. O bio ja també molt millor, vull dir que...
0: Encara millor, no?
1: Sí, encara millor. Després també, una cosa molt important, també és una planta que reforça el sistema immune.
0: Llavors, clar.
1: Sí, també molt necessari en aquests temps. Vull dir, també ara que, no, d'aquí 2 mesos, malauradament començarem temporada de grips.
0: Sí.
1: Malauradament, esperem que no. Llavors, si ja comencem a reforçar aquest sistema immune... doncs ja ajudem a que el cos estigui preparat per tot el que hagi de venir.
0: Eh? Molt bé, per si aquestes defenses a vegades tenim baixes, no?
1: Clar, llavors si tenim un bon descans, tenim, no, alguna planta que ens ajuda a reforçar, doncs ja estarem preparats i segurament, vull dir, no ens posarem malalts.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, eh? La civada m'està sorprenent totes les propietats i virtuts que té.
1: Sí, també...
0: Cap contraindicació, has dit, no?
1: No hi ha cap contraindicació. També té un munt de vitamines, té totes les vitamines del sistema B, que són les que ajuden al sistema nerviós, per això ens ajuden a descansar, ens treuen el nerviosisme, baixen l'activitat, no? Aquesta hiperactivitat, com ens relaxen. Després té fòsfor, que també va molt bé pel cervell. Té molt de ferro, també l'avena, per això... Ai, l'avena o civada també es pot dir. Uh-huh. Per tant, ens ajuda si hi ha alguna anèmia.
0: Molt bé.
1: També molt important. Per tant, si estem, no, en aquestes èpoques que ara estem... potser arrencant alguna cosa i necessitem un reforç, no?, que potser estem fatigats o tenim estrès o estem decaiguts o... Bueno.
0: O necessitem allò, més energia, no?
1: Més energia,
0: sí.
1: Doncs l'avena ens ajuda.
0: Molt bé.
1: La civada ens ajudarà.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Sílvia, escolta, ens ho hem anotat, eh? Ens deixem alguna cosa sobre la civada?
1: No, jo penso que és
0: repassat,
1: sí,
0: tot?
1: Una planta molt completa i molt necessària, jo diria, tot l'any. Però sempre en èpoques de canvi, tant la tardor com a la primavera, recomanem com un reforç amb aquestes plantes que ens ajuden a pujar el to físic.
0: Perfecte. Doncs vinga, Sílvia, avui hem conegut totes aquestes propietats aquí a Descobrim l'Etnobotànica, parlant justament de civada. Ho podreu recuperar, com dèiem, aquest espai a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Adéu-siau, Sílvia,
1: gràcies.
0: I la setmana que ve tornem.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Vinga, anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Líacs de Vilanova. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: I deixa-m'ho dir, Adrià Carné, podòlogo, a Instagram.
1: Ah, això mateix.
0: Si voleu veure aquest contingut, el voleu veure amb ell i explicar-vos totes aquestes informacions, doncs el podeu buscar també a
1: allà les xarxes. Allà estem, a tope.
0: Avui parlem d'un dels de les estrelles de la podologia, sí, sí, a nivell, sí, usuari, evidentment a nivell pacient, que sí, sí, són els galindons o els juanetes.
1: Els famosos juanetes.
0: Els juanetes, que al final és potser el que dona més joc, no? Sí. Pel nom també, segurament.
1: Sí, el nom és graciós, al final juanete, no? I el vocabulari català galindó i el vocabulari científic Alux Abductus Valgus, que sembla un hechizo de Harry Potter.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, que aquest no, els pacients no el deuen fer servir gaire.
1: No. Quasi ni gairebé ni nosaltres, eh? Al final jo quan faig un informe molts cops és el pacient galindó i ja,
0: i ja
1: està, tothom ho entén i galindó. No cal que posis allà 40 frases.
0: Abans de res, torna a explicar què és un galindó, perquè la gent que ara mateix o tingui la sort de no haver-ne tingut mai ni haver-ho patit, doncs no ho sàpiga.
1: Sí, sí, perquè és algo que molta gent inclús em ve i em diu, això és un juanete o és un galindó, i m'assenyala un altre dit i no, això no és un galindó. El galindó és amb el dit gros, d'acord? Quan diem alux és el dit gros, per això es diu alux abductus valgus, perquè abductus valgus són moviments que fa el metatarsià en comparació amb la falange. Sí, aquella mena de bulto que tenim en el metatarsià del primer dit, no? Que sobresurt cap a fora, que a vegades se'ns posa una mica vermell o que sobresurt així com si fos més gran, i que normalment desvia el dit, d'acord? Allò és el galindó, vale? Avui en dia n'hi ha menys perquè fem servir calçat més ample, més recte, però si miréssim, per exemple, les nostres àvies o besàvies o mares en algun cas, si us hi fixeu amb el dit gros dels peus, veureu que en comptes d'estar el dit alineat amb el metatarsià, està desviat, fent com una espècie d'inclinació.
0: Però hi ha vegades que és molt, molt exagerat.
1: Sí, sí, sí. De fet, poden haver-hi casos inclús de 90...
0: Molt exagerat.
1: Sí, sí, sí. De fet, poden haver-hi casos inclús de 90...

0: quan tu veus una persona amb això, dius, uah, aquesta persona deu caminar fatal, li deu fer mal, i molts cops és totalment indolor, vale? Pensem també que hi ha pacients que ho tenen, que li està començant a sortir, que ho tenen minúscul, que gairebé no es veu res, i li fa molt mal, i hi ha altres pacients que ho tenen totalment, ja et diga, 90 graus, el dit gros pujat sobre els altres per sota, etc., i que no li fa res de mal. Vale? També és una mica perquè no és el mateix quan s'està iniciant i hi ha un procés inflamatori, per exemple, amb gent més jove. Jo he vist galindons amb pacients de 8 anys, per exemple, molt nens petits, i en canvi quan ets més gran i tota la vida ho has anat acumulant i s'ha anat consolidant i ja l'os està fixa i els lligaments estan ja... s'han quedat amb aquella forma, sí. Doncs ja no fa mal. Òbviament no tens una biomecànica i una forma de trepitjar correcta perquè no estàs fent servir bé el dit gros, però almenys no et fa mal en si.
1: I llavors això supera?
0: Sí.
1: Però supera en els casos que molesta o supera perquè arriba un punt que... vaja...
0: En principi, que per això volíem tractar el tema de per què torna a sortir, després ho parlarem, però els galindons superen normalment quan el pacient ja no pot més, vale? Quan ja no pot més de dolor. Per què? Perquè sí que haureu escoltat que hi ha gent que supera el galindó, el Juanete, per estètica, no? Al final veus allà el dit tor i a l'estiu, oh, és un drama perquè no vols ensenyar els peus, vale? Però no és recomanable operar per estètica. D'acord? De fet, els propis traumatòlegs, si són honestos, que el 99,9% ho he vist que els hi diuen no t'operis si no pots més, si no et fa molt mal, si no pots caminar bé. Per què? Perquè pensem que el dit gros és un dels principals protagonistes de la marxa. O sigui, quan nosaltres arrepengem el taló en el primer inici del contacte i fem la sortida, l'enlairament amb els dits, tota la pressió, la que s'acumula més és en el dit gros, que si mireu un peu esquelètic és el més gruixut, que té també dos ossets petits que el reforcen, que es diuen sesamoides, o sigui, és el que rep més pressió. Llavors, si tu no fas bé una recuperació postquirúrgica, fas servir el calçat que et diuen, fas les pautes que toquen, molta gent acaba amb complicacions de que li torni a sortir, vale? Llavors, i és molt dolorós també, llavors s'intenta deixar com a última opció. Si algú va a un traumatòleg i li diu que sí, sí o sí m'ho vull operar perquè no m'agrada estèticament, doncs bueno, és que sàpigues que pot ser que estiguis un o dos mesos bastant fotut o fotuda, no?, amb la recuperació, i que inclús després, si no fas bé les pautes, doncs no quedi perfecte, que torni a sortir una miqueta o que pugui ser dolorós. Hi ha gent que no li fa mal i ho té superdeformat i li dius, si t'operes, igual et queda més recte, però igual et fa mal i ara no t'està fent mal encara que el tinguis tort.
1: I la cirurgia, perquè clar, o sigui, destorçar un os...
0: Sí, bueno, és aquí...
1: Ha de ser duríssim, vaja, que ha de ser invasiu, això.
0: Sí, clar, aquí normalment... Jo, per exemple, normalment amb pacients que tenen galindons, el que solem fer primer és una bona recomanació de calçat, explicar-li el que hauria de portar per anar bé, valorar també quin grau de gravetat ja, perquè hi ha galindons que són reductibles, altres que estan ja consolidats amb artrosis, vull dir que no pots tornar a ficar el dit a lloc, vale? O sigui, una cosa és que s'hagi deformat l'os i l'os hagi canviat totalment de forma, i l'altra és que simplement hi hagin lligaments o tendons que han canviat, estan tirant més, i igual només fent una cirurgia de parts toves, no?, d'un lligament, un tendó, es corregeixi. Però normalment el que s'ha de fer és una osteotomia o vàries. Una osteotomia és quan talles os. Osteo d'os i tomia de tallar. Vale? Llavors, imagineu-vos que tens un tronc, no?, i està desviat cap a la dreta. No? Un tronc, imagineu-vos un tronc que puja cap amunt i es desvia cap a la dreta. Vale? Si tu aconsegueixis tallar com una cunya de formatge d'aquell tronc, no?, i la treus i ho tornes a enganxar, estàs redirigint, no? Estàs alineant. I llavors allò ho fixes en cargols o plaques i ha quedat en aquella posició. Doncs és una mica això. Es fan talls als ossos, tant del metatarsià com de la falange, com dels dos, depèn, i llavors treus una porció que fa que s'inclini, tornes a alinear i amb unes fixacions ho deixes un o dos mesos fins que es recupera.
1: Per això que diu, el que deies, no?, que és una operació que...
0: Que no és fàcil.
1: I que... Té molts números de tenir
0: de
1: després, bueno, una recuperació important perquè hauràs d'estar un temps sense poder caminar bé.
0: Exacte. Que de fet aquí està el problema, perquè primer que molta gent es pensa que quan operen de galindó simplement és que et llimen el bulto, no?, aquest que et surt en la prominència i és ja està, el galindó és això, no. El galindó és una desestructuració, un canvi total de l'alineació articular. O sigui, en comptes d'haver una bola en alineació metatarsià falange, s'ha descompensat tot i el que es busques tornar a alinear. I per tornar a alinear, si s'ha creat os nou, s'ha de treure aquest os nou, vale? O alinear el que hi havia, i a part tocar per toves. Vull dir, hi ha molts cops que

0: s'ha de tallar un lligament o un altre, o un tendó, inclús en casos més complicats s'agafa un petits tendons que hi ha per allà i els enganxen per una altra banda perquè tibin d'una altra banda. Llavors has d'estar, penseu que una qualsevol que s'hagi trencat un os, una fractura, el que sigui, sol ser un mes fins que es fa la consolidació entre una part i l'altra, el que és es diu en castellà el call ósseo, no? I amb un Galindo és el mateix, necessitaràs mínim un mes perquè es consolidi, i després a part exercicis per tornar a potenciar aquella musculatura que ha quedat com inhibida. No és fàcil, i has de portar un calçat en aquest respecte. Jo sempre dic que és una barbaritat quan, sobretot hi havia abans algun cas d'alguna senyora que et deia: jo em vull operar el Galindó perquè és superlleig, però després em vull tornar a posar aquells tacons amb aquella punta en punta.
1: Què t'ha provocat el
0: Galindó? Per tant, ara entrarem en per què tornen a sortir.
1: Clar, clar, perquè és el que anava a dir. Vale, després passem tota aquesta cirurgia, fem això, i hi ha números de que torni a sortir.
0: Exacte. Al final, sobretot, és pel calçat. O sigui, el Galindó hem d'entendre que surt per dos motius. A nosaltres a la universitat sempre ens han ensenyat que és més per un tema biomecànic, per la forma de caminar, perquè pensem que si una persona té un peu que aplana, un peu més aplanat, estem enviant força cap al dit gros, i és com que a vegades es desvia aquesta pressió i entre la falange i el dit, doncs hi ha una força contrària, vale? I es va creant aquest Galindó. Però també hi ha el sentit comú, que és del calçat. Si nosaltres veiem un peu i tu poses el peu al terra i mires com tens la forma dels dits, no? Hi ha gent que els té més amples, més estrets, que té el segon més llarg o el primer més llarg, o els té tots pràcticament iguals, i agafes un calçat d'aquests de punta molt punxeguda, no? El clàssic de punta punxeguda, i que no cal ni que sigui d'aquests totalment en punxa, sinó estrets, bàsicament estrets, no? Que va cap a l'interior. Què passa? Tu quan portes calçat així durant molt de temps, es va acumulant pressió. Llavors, si tu t'has operat un Galindó i t'han deixat el dit recte i després no fas servir un calçat que et respecti aquesta alineació, estaràs tornant a crear aquest mecanisme que amb el temps generarà un altre cop un problema, i en principi doncs el mateix.
1: Per tant, clar, has d'intentar evitar el que t'ha provocat el Galindó.
0: Exacte,
1: no?
0: Els factors, els motius. Sempre, per això diem que sempre, com quan parlem de durícies, no? S'han de treure o no? Home, doncs si em fa mal, sí, però mira aviam quin és el motiu.
1: I per què? Per què?
0: Exacte, per què ha passat, no?
1: Sí, sí. I després, una vegada operats i això, no sempre pot sortir, però, o fins i tot abans d'operar-te, si el detectes molt al principi, es pot corregir? No acabarem amb el dit torçat? I
0: sí, sí, sí. De fet, sobretot el principal és el que jo deia, era el tema del calçat i de la forma de caminar. Si tu, per exemple, veus que tens un aplanament de peu o algú t'ho ha dit, doncs l'ideal és que et facin un estudi d'aquests que dèiem biomecànics, que fem nosaltres en consulta, i mirar realment si la teva forma de trepit ja pot ser un originador de Galindó. I l'altre és també el tema dels exercicis. Avui en dia, per exemple, internet està replet d'exercicis per intentar evitar galindons. Haureu vist igual algun que és com una goma, es posa una, tu t'estires al terra, poses els peus un costat de l'altre, agafes una goma entre el dit gros d'un dit i el dit gros de l'altre, i vas com obrint els peus perquè s'alinei, no? Com que el dit gros tiri cap a dins. Llavors, el principal és el calçat, però sí que hi ha algun estudi. Fins ara dèiem que normalment no es pot guanyar, o sigui, si t'ha sortit ja Galindó fent exercicis, com que no podies recuperar, però sí que hi ha algun estudi que he vist que sí que s'ha pogut guanyar una mica. També depèn del cas. No és el mateix quan tu veus una persona que té totalment deformat l'os, que veus que hi ha un bulto, al final és una artrosi, és un exòstosi, és un creixement d'os que no hi era abans. Clar, això no ho eliminaràs fent exercicis. Allò, igual amb exercicis quedarà més recte el dit, però seguiràs tenint el bulto allà, i allò sí que ja no es treu. Però, bueno, sobretot és intentar prevenir-ho amb el calçat.
1: I abans d'acabar, i recuperant una cosa que has dit que havies vist un Galindó d'un nen de...
0: Sí, sí, diversos, sí.
1: I això, o sigui, tan petitet ja pot sortir, eh?
0: Sí. Clar, la cosa és que, òbviament, quan ens anem fent més grans, es va acumulant, no són més passes que hem fet, no? Però quan som petits, estem creixent, els ossos són flexibles, són moldejables. Si us heu fixat amb el crani d'un nadó, són com unes plaques que es van unint, vale? Llavors un peu d'un peque és una part que és os, una part que és tova, és cartílag. Si fem una radiografia al peu d'un nadó, bueno, o més gran, 3, 4, 5, 6 anys, veureu que no es veu un os complet, no es veu el peu complet, es veuen parts amb os i parts buides, com si hi hagués algú buit per allà al mig. I aquestes zones són les que poden canviar més. Llavors, si tu amb un nen petit, per exemple, ja li poses un calçat molt inadequat, no?, o quan comença a fer esports, són esports, per exemple, tipus ballet, el ballet que tot s'acumula a la punta, hi haurà unes pressions allà durant el creixement que encara és més fàcil que es deformi. Llavors jo, per exemple, el que m'he trobat són casos, per exemple, el més jove va ser 8 anys, però bueno, m'he trobat diversos de 8, 13, sobre aquestes edats que dius és molt jove i té un inici de galindó, i sí, no, òbviament, no és el típic galindó que es veu tot el dit tort posat sobre els altres ni res, però sí que és el típic bulto que es veu una mica a l'articulació on sol sortir el galindó, es posa una mica vermellet, sobresurt més, o el propi nen o nena es queixa de que li molesta una mica allà. Però solen ser perquè el calçat en aquell cas ha set inadequat amb molt jove edat, o sigui, que comencen igual d'esport amb 3-4 anys, igual abans també ja portava calçat més estretet.
1: Bueno, després hi ha aquelles bambes, no per bebès, que penses, bueno, vols dir que un peuet que està creixent ha d'anar ja
0: yeah. No.
1: Tancat allà amb aquestes bambes, que són molt xules, són molt boniques.
0: Sí, sí. No, al final, nosaltres tenim també la sort aquí al país que vivim, que tenim calor i fred, llavors hi ha èpoques que podem anar més descalços o, per exemple, a l'estiu, més en mitjonet, i hi ha altres països que no pots estar amb el peu lliure perquè fa molt de fred, vale? O igual per casa sí. Però això ho hem parlat, ho parlava l'altre dia amb el Rueda, un dels podòlegs més importants que hi ha hagut mai, que era del Barça, i té 79 anys i encara segueix treballant, i és un crac, era un crac, no és... I ell sempre diu, al final els nens també han d'anar el més descalços possibles. Jo, per exemple, com que soc molt tiquismiquis amb la pell i barrugues i tal, diria, doncs, amb un mitjonet, no?, per si de cas, però intentant no aplicar-los pressió si no és necessari al peu i portar coses el més amples, lliures, i amb els adults també, però clar, amb peques estan creixent i és més fàcil que hi hagin deformitat.
1: Bé, doncs si us mireu als peus i creieu que podeu tenir o us sembla, doncs si voleu sortir de dubtes podeu anar a fer una visita a l'Adrià Carnea, al Centre Líacs a Vilanova, o buscar-lo a internet, a Instagram, el trobeu per Adrià Carnea Podólogo, allà doncs fins i tot podreu veure amb imatges més informació sobre els galindons i juanetes. Anava a preguntar per què Juanete, però no sé si té explicació o no.
0: Mira, això ho buscaré per un altre dia, perquè li van posar Juanete.
1: No sé. Perquè és que el nom és...
0: Igual era un senyor que es deia Juan i que tenia molt Juanete, no sé, però ja ho miraré.
1: Té
0: ja.
1: un nom, si més no...
0: Segur que algun motiu ja.
1: Molt bé, Adrià, doncs ens trobem la propera amb més cosetes aquí a Ràdio Cubelles. Que vagi molt
0: bé. Un plaer, fins la pròxima.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Doncs bon dia, Mercedes, Rosana, contenta de que estigueu aquí amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs la Mercedes i la Rosana tenen una història molt bonica que volem explicar-vos aquí al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles. Us volia preguntar, primer que tot, quin és el vostre origen de naixement?
2: El meu origen és a Barcelona, al centre de Barcelona.
0: Vale, sí.
1: El meu és en Mendoza, Argentina.
0: D'acord. Doncs expliquem-nos una mica quina era la vostra vida abans de conèixer-vos.
2: Bueno, jo vaig estar casada durant 30 anys amb un home i tinc 3 fills i, bueno, ja als 46 anys vaig canviar de bàndol, que seria,
0: vale.
2: I vaig fer el meu canvi i després, bueno, va començar una altra parella i després vaig conèixer la Rosana.
0: D'acord. I tu, Rosana, què ens expliques?
1: Bueno, jo vivia en Mendoza i, bueno, va tenir dos parejas antes de Mercedes. Entre una i otra tuve mi hija.
0: Ah.
1: Yo era profesora, ella era profesora de educación física allí. Y bueno, hasta que la voy a conocer a Mercedes después de sufrir un accidente y he tenido la suerte de que me acompañe desde ese momento.
0: Molt bé. La teva filla la vas tenir com?
1: Sola.
0: Tu sola, eh? O sigui, sí. Una família monoparental, que es diu, eh?
1: Monoparental, exacto. Ha sido monoparental hasta el momento que llegó Mercedes a nuestra vida.
0: Molt bé. Bueno, vist així, us veu conèixer una mica on i com va ser, no? Que també ens interessa.
2: Bueno, nos van conèixer per internet.
0: Ah.
2: En l'època aquella eren els xats, aquelles coses que van començar. I jo ja havia anat a l'Argentina per un canvi personal i de vida, no? I, bueno, nos van conèixer per internet, els xats que havia en aquell moment, en aquella època, i van fer una cita a cides.
0: Caram.
2: I, bueno, pues, en aquell moment, bueno, pues, van començar i, bueno, fins ara que estem ja 15 anys juntes.
0: Molt bé, molt bé. I us veu conèixer on? A Argentina mateix?
2: Sí, a Mendoza.
0: A Mendoza.
2: Sí, sí.
1: Nos vamos a casar, fuimos las primeras en Mendoza que nos casamos. Va a haber mujeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Va a haber una pareja de homas que se van a casa una mica antes. Y bueno, fue como un hito porque fuimos, lo dimos público.
0: Ajá.
1: Pero bueno, lo dimos público porque había que hacerlo público, había
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Reivindicar la ley que hacía 2 meses que habíamos conseguido que se aprobara,
0: vale.
1: En Mendoza, y entonces nos ofrecieron eso de ser público y pues sí, lo hicimos público, salimos en los periódicos y bueno, fue una fiesta muy importante y con un montón de gente y de amigos.
0: Sí, sí.
1: Con una bandera.
0: Caray.
1: Y todo, así que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante.
0: Caram, pues això que dieu, no? O sigui, a Argentina, el 2010 ja estava aprovada la llei del matrimoni LGTBIQ+.
2: Sí, jo vaig estar dintre de lo que és l'associació LGTB d'allà de Mendoza, i van lluitar i al final, bueno, ja havien lluitat molts perquè a Argentina la gent és molt reivindicativa, i lo van aconseguir en el govern de Cristina Fernández,
0: sí.
2: I lo va aprovar. I la veritat que allí la gent molt acollidora, tothom de totes les edats, i la veritat va ser una festa. Una festa gran i... Nos van casar primer per lo civil, que va vindre a tothom, molt divertit, després van fer com una boda popular, en la qual nos van casar en l'idioma quechua, que la va fer un amic, i la veritat, la bandera, que seria de més de 5 metres.
0: Mare meva!
2: Sí, i tothom va participar, no com a les bodes d'aquí, sinó que cada un portava el seu menjar, i va ser una festa popular, total.
0: Caram, que bonic, no? Això que expliqueu emociona, no? Realment emociona aquest enllaç que veu tenir allà a Argentina, no? Perquè vosaltres, com deies tu, Mercedes, tu havies estat amb aquesta entitat com a activista, no? LGTBI d'allà.
2: Sí, sí. Jo estava allà a l'Argentina i vaig conèixer la Núria, que era una noia que participava molt en aquest món, i bueno, van començar a treballar, a reivindicar. Ja, com he dit abans, som molt reivindicatius, i bueno, mentrestant la vaig conèixer a ella, i durant l'any que van estar de nòvies,
0: sí,
2: van recórrer molt l'Argentina, van viatjar molt, i també van seguir lluitant, fins que se va aprovar. Jo vaig estar en una juntada que es va fer a Tucumán de dones de tota l'Argentina. En aquesta juntada també se va aprovar que la votació, i jo vaig lluitar molt per això,
0: sí,
2: quan votes a l'Argentina sea un voto únic, que no separeixin les dones dels homes.
0: Caram,
2: que abans es feia.
0: Ostres.
2: Allí el voto és obligatori. I això també lo van aconseguir. És molt important.
0: Home,
2: o sigui, ara no estan separades les dones dels homes.
0: Home,
2: són coses importants que a vegades diuen, ah, no té importància. Però sí que té importància.
0: Clar, clar.
2: I això són de les coses que estem molt orgullosos.
0: Molt bé, i a més et volíem preguntar, tu, Rosana, també d'on venies, no? D'aquest activisme, d'on tens aquest activisme o amb quins temes et vas...
1: Sí, venia un poco del mundo sindical. Yo estaba en el sindicato de los docentes en la Argentina y bueno, ya por ejemplo, años antes estuvimos con Pedro Cerolo en la Argentina, en Mendoza, y entonces, bueno... No estaba exactamente ligada como si fuera en la actividad de Mercedes, pero sí desde el punto de vista del sindicato y de la reivindicación de los docentes LGTBI.
0: Ah, molt bé. O sigui, entonces, des de dins del sindicat, amb l'acció política,
1: sí,
0: amb tot plegat.
1: Sí.
0: Amb Pedro Cerolo, que recordem també amb tothom que ens escolta, doncs que era una persona també que va lluitar moltíssim aquí a Espanya, doncs amb tots els temes d'aquest tipus, no?
1: Fue el que, sí, en parte, el propulsor de la ley del matrimonio igualitario. Y allí era muy importante la aceptación para nosotros y de los docentes.
0: Sí.
1: Había que luchar mucho, es una mentalidad que fue progresando, a pesar de que es el país más avanzado,
0: sí,
1: ideológicamente y socialmente en eso, igual había que lucharlo.
0: Porque eso que dius amb els docents, doncs era... Que
1: claro, un docent trans,
0: yeah,
1: te hablo del 2010, 2009,
0: vale,
1: 2008, era...
0: Clar, gent que pogués treballar del col·lectiu, que no passés res fins als centres educatius.
1: Clar. Era important que un docent llegara a l'escola i no se sintiera rechazado.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno... Ya se ha ido progresando muchísimo y todo, claro, porque se presentaba una docente trans,
0: sí,
1: con un documento de hombre.
0: Ya.
1: Entonces, claro, el rechazo y, bueno, teníamos que lograr todo eso y, bueno, poco a poco el
0: sí,
1: amigo
0: sí, sí,
1: este que nombró Mercedes, que nos casó, pues él luchó con una alumna suya que era trans y que cuando se recibió tenía que tomar un cargo y qué sé yo, y pues lo apoyamos y lo logramos.
0: Molt bé, molt
1: Así
0: bé.
1: Que, bueno, fue una lucha importante.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt passem a uns minuts musicals d'una cançó que han triat elles dues.

0: Diguem-nos també, Mercedes i Rosana, quant de temps viviu a Argentina? I després, bueno, ara esteu aquí, vivint a la comarca del Garraf. Quan veniu, quan aneu, com és?
1: Bueno, nosaltres, bueno, ella és d'allà, i jo no vaig viure, no vaig arribar, bueno, vaig viatjar per tot el que seria una mica Latinoamèrica, i vaig arribar a estar quasi bé 2 anys. Uh-huh. I després van decidir tornar, perquè jo tinc aquí molta família, tinc 3 fills, tinc 3 nets.
0: Ostres!
1: I jo volia estar aquí, i clar, ella va dir, bueno, si tu te'n vas, per això van decidir casar-nos, jo també me'n vaig.
0: Molt bé.
1: I vam vindre aquí, i bueno, molt bé, van registrar el matrimoni aquí, a Espanya, clar.
0: Clar, perquè l'has de registrar
1: si et desplaces
0: a Madrid, de país.
1: Sí, sí, exactament. Va ser una mica complicat, eh? Perquè, clar, també eres dels primers.
0: Clar.
1: Clar. I, bueno, però bé, i van decidir on vivim, on vivim. Jo havia viscut a Sant Cugat del Vallès, sí, tota la meva vida, però tenia clar que no volia tornar i volia estar a prop de la platja.
0: Sí.
1: I vam vindre un dia a Sitges, a ella li va agradar moltíssim, uh-huh, i al final, pues, bueno, van estar a Sitges més de 8 anys, vivint, sí, sí, i molt contents, ara vivint a Vilanova, també, però sempre estem a cavall Sitges-Vilanova, perquè, bueno, són pobles que estan a prop i són germans. I estem encantades.
0: A la comarca, eh? A la comarca del Garraf, eh? I comenteu això que veu venir aquí, a quin moment, quin any va ser això?
2: Va ser en desembre del 2010. Uh-huh. I bueno, pràcticament vamos a empezar el 2011, digamos, sí, aquí. Unos años complicados económicamente, pero mi hija va a empezar primero en los castells y después en la escuela.
0: Mira, exacto.
2: Así que, bueno, ella muy bien, pueblo que se ha hecho. Es una niña del pueblo, es una sicheta más. Y bueno, nosotros hemos vivido siempre muy bien. Es un pueblo muy, muy lindo. Y bueno, ya no vivimos aquí ahora circunstancialmente, sí. Sí, sí. Pero siempre, siempre estamos aquí.
0: Bueno, veniu a Sitges, que és un dels punts més importants, no?, de l'LGTBIQ+, de l'estat espanyol. És un punt, ja sabem tots, d'aquí de la comarca, que hi ha molt de turisme a aquest respecte. I jo volia també, bueno, seguiu sent activistes aquí. Expliqueu-nos aquesta combinació d'on esteu ara fent d'activistes, no?, d'Argentina, i m'imagino que també aquí estigueu fent alguna cosa.
1: Sí, clar. Nosaltres reivindiquem, sobretot, sempre, que la normalitat. Perquè nosaltres, al final, tenim els mateixos problemes. Els mateixos... tenim que pagar, tenim que lluitar cada dia. Uh-huh. Però, a part, pues, bueno, tenim que lluitar en el tema de les nostres reivindicacions, perquè és important. Nosaltres vam començar en una empresa que, diem, d'homes...
0: Ahà.
1: Dos dones.
0: I quina empresa era aquesta que
1: era
0: estàs dient?
1: Era una empresa de reparacions de l'hogar, no? Que tocaven a l'aigua, a la llum, i clar, era un món totalment d'homes i complicat. Però nos van posar d'una manera a normalitat, i això va ser el nostre èxit, perquè els homes a lo primer els xocaves, però després van veure que han... Ahà. Que eren igual que ells, que tenien els mateixos problemes i que això era una cosa que no passava res. I la veritat, que no van tindre problemes greus mai a Sitges, ni a Vilanova, ni a ningú puesto. La gent que arribia, ah, que bé, 2 dones, va, perfecte.
0: Claro, bueno, està molt bé perquè heu trencat aquests estereotips que tenim tant encara aquí amb nosaltres, no? De que sembla que un lampista sempre ha de ser un home, sembla que un conductor d'autobús també ha de ser un home, no? I vosaltres també veu ser pioneres en aquest sentit,
2: sí,
0: reivindicant, doncs, com a dones a un altre ofici.
2: El punto clave, por ejemplo, también era los proveedores.
0: Ajá.
2: O sea, tú entrabas a una casa donde industrial, donde, sí, venden cosas de electricidad... Y claro, siempre plagadas de homas.
0: Yeah.
2: Y era un poco... Pero ya cuando nos fueron conociendo y todo, Claro, Rochan, Mercedes, qué sé yo, no voy a decir las marcas,
0: Ah, no, ya os
2: pero
0: coneixíem, clar.
2: en
0: Sí.
2: varios, hasta en Vilanova
0: Sí.
2: también, en Sant Pere también, tenemos
1: Vilafranca.
2: en Vilafranca,
0: Ajá.
2: cosa que les ha llegado a llamar la atención a algunos empleados. Qué bien, y qué sé yo. Entonces, eso es importante,
0: Sí.
2: porque nosotros, tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional,
0: Sí.
2: siempre la hemos hecho con naturalidad.
0: Sí.
2: No vamos publicando, porque nosotros no vamos diciendo somos lesbianas,
0: Ya.
2: como el señor que va pasando por ahí por la calle no dice soy hetero, hola,
0: Ya,
2: soy
0: claro.
2: Pedro, soy hetero.
0: Ya.
2: No.
0: Sí.
2: Bueno, y todo lo hacemos con naturalidad. Sí, es mi mujer. Le tengo que ir a buscar a mi mujer.
0: Sí.
2: Con la naturalidad
0: No,
2: que
0: molt
2: lo
0: bé.
2: dice cualquiera, que tengo que ir a buscar a mi marido, tengo que ir a buscar
0: Sí,
2: a mi mujer, un hombre.
0: molt bé.
2: Y en lo profesional también.
0: Molt bé.
2: Y entonces la gente lo toma como tal.
0: Sí,
2: Y
0: està molt bé,
2: el que
0: està molt
2: no,
0: bé.
2: el problema lo tiene él.
0: No, no, està molt bé, no? Perquè és el que dèiem, no només en l'àmbit social, en l'àmbit doncs, d'aquest que hem dit, no? Del casament, del matrimoni, sinó també en l'àmbit laboral. Vosaltres us heu mostrat, evidentment, obertes, com dieu, i amb un tema que era d'homes, no? Tornant una mica amb el que us comentava abans, no? Vosaltres esteu lligades amb algunes entitats de la comarca LGTBIQ+.
1: Sí,
2: Sí.
1: nosaltres estem lligades a Colors i Cheslink,
0: Ajá.
1: que és una entitat del món LGTB+ i Q+, i que la veritat té molta força, és una entitat que ens sentim molt orgulloses de pertànyer i que creiem que fa una labor aquí a tot el que seria la comarca del Garraf importantíssima i que tornarà a seguir sent cada dia.
0: Sí, perquè quants socis té aquesta entitat ara? Ho vam parlar d'aquesta entitat amb el primer
1: En
0: programa.
1: aquest moment tres sobre els 300, però volem arribar a quasi els 500 i tenim més de 30 nacionalitats.
0: És molt, eh? És
2: Sí.
0: moltíssim. Jo voldria destacar doncs, el que acaba de dir Mercedes, que és una quantitat molt gran, que d'altres entitats catalanes igual estan per sota d'aquesta quantitat de sòcies i socis que poden tenir, no? Déu-n'hi-do. Passant ja una mica a l'actualitat, vosaltres quins creieu que són ara els reptes encara que ens queda? Perquè hi ha molta gent i diu, bueno, ja teniu les lleis, inclús hi ha una llei trans, la llei del matrimoni, es poden adoptar infants per famílies, però des del vostre punt de vista, potser Argentina, però sobretot aquí, què falta?
1: Bueno, lo que falta es consolidar, porque lo que no podem permetre és que nos treguin lo que ja hem
0: Sí.
1: aconseguit en sangre, sudor i llàgrimes. Hi
0: Ja.
1: ha gent que ha mort, hi ha molta gent que ha mort per lluitar per aquestes metes, per lo tant no podem. Lo que tenim és que consolidar i reivindicar que nosaltres som com tothom i tenim que tenir les mismes obligacions i els mateixos drets. No hi ha més,
0: Ja.
1: és tan fàcil com això, perquè ja està, és així de clar i això ho tenim que consolidar i reivindicar, perquè clar, el món actual està molt perillós.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos en un momento en que muy peligroso por la regresión.
0: Ya.
2: No puede ser que jóvenes de 20 años y mujeres de 20 años
0: Sí.
2: digan que en los años 40
0: Sí.
2: se vivía mejor.
0: Realmente.
2: Entonces, no solamente por nuestro colectivo, sino por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque no podemos permitir que en ningún momento, porque si empezamos a ir para atrás con algunos derechos,
0: Sí.
2: vamos a ir para atrás con todos.
0: Clar. Amb els
2: Porque,
0: feministes, amb tots.
2: claro, no solamente van a ir para atrás con el mundo LGTBI, van a ir para atrás con las mujeres,
0: Sí.
2: que es lo primero que quieren cercenar.
0: Sí.
2: Entonces, yo creo que hay una parte muy importante y bueno, la profesión mía es la educación.
0: La educació.
2: La educación no puede permitir que haya jóvenes de 15, 16 años que digan que son superiores a las mujeres.
0: Estem ja quasi finalitzant el programa. Jo sempre pregunto, no, amb les persones que venen, quin missatge voleu donar a la societat? N'heu parlat, bastant ara, però de forma resumida.
1: Mira, yo te diría una cosa. Yo tengo una veïna de 107 años, ¿vale? Sap perfectament que nosaltres som un matrimoni, dos dones. Està encantada, encantada, i és una persona que té una mentalitat més actual i més moderna que molts nois de 17, o noies de 17 anys avui dia. I això em preocupa. I el missatge és, com és possible que aquesta persona que ha viscut tant a la seva vida, que ha passat la guerra, que ha passat tot, tenga una mentalitat més oberta que alguns, per sort no tots, joves d'avui dia. I això se té que fer una reflexió important.
0: Molt bé, reflexionar.
2: Es que
0: Rosana.
2: es eso, la educación. Vuelvo a decir, es muy, muy importante en todos los ámbitos la educación. La educación a los jóvenes es sumamente importante. Porque en un pueblo como este, hace 5, 10 años, había gente que, había niños que le decían a Zoe, mi hija, que como que tenía dos madres y hacían un pelín de bullying, cosa que ella
0: Fixa't.
2: afrontó bastante. Imagínate en otros lugares donde no hay la comunidad que hay aquí. Entonces es importante la educación. Vuelvo a repetirlo.
0: Molt bé, jo us vull agrair molt que hagueu vingut al programa. Moltíssim. D'acord?
1: Moltíssimes gràcies a
0: A
1: vosaltres.
0: vosaltres.
1: A
0: Moltíssimes
1: vosaltres,
0: gràcies.
1: eh?
0: A
1: Gemma.
0: vosaltres. Doncs seguim sentint aquesta cançó que han triat la Mercedes i la Rosana.

Avui hem estat escoltant els temes musicals Todos me miran, de Gloria Trevi, i la sintonia del programa A quien le importa, d'Alaska. Doncs us esperem en el proper programa.

0: I quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem com cada setmana amb Sílvia Isamat, autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Bon dia, Sílvia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Doncs nosaltres molt bé i esperant, com sempre, a descobrir una nova planta i les seves propietats. Sílvia, avui de què parlem?
1: Avui us portem les bledes silvestres, les que podem trobar en un passeig. Potser algun pagès que s'ha escampat alguna llavor i a la vora d'algun camí rural doncs trobem una bleda que ha crescut espontàniament.
0: Molt bé.
1: El seu nom científic és Betta vulgaris. Llavors, el nom Betta, no?, és aquesta paraula grega. Curiosament se li va posar Betta amb aquesta planta. I vulgaris vol dir que és molt, molt comuna. Són unes plantes que, bueno, ja les coneixeu, m'imagino quasi tots, són molt bones per menjar, bullides, com a verdura, no?, amb patata, i tenen moltíssimes aplicacions, les bledes.
0: Doncs bé, anem a parlar d'alguna d'aquestes propietats de les bledes, que, clar, va molt bé, no?, menjar verdura per la salut, tot i que als nens a vegades els hi costa, no? Però, bueno, potser si coneixen una mica les propietats, s'ho miren d'una altra manera.
1: Sí, ara que dius això dels nens els hi costa, clar, no cal que sigui amb verdura, no? També es poden menjar amb truita, bledes amb truita. Bueno, cal provar-ho, no?, amb els nens, a veure si els agrada.
0: Clar, una fórmula, no?
1: Sí.
0: Molt bé, mascarar-ho una miqueta.
1: Sí, també es pot fer un remenat amb alls, clar, això no sé si els agradaria massa. O també, bueno, sabeu que també es poden menjar amb llegums, per
0: també.
1: Exemple, amb cigrons, no?
0: Barrejat, sí. Que a vegades així
1: sí.
0: Els gustos, doncs,
1: sí.
0: Sí, són diferents, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Després és una espècie, no?, que conté moltes vitamines, conté vitamina A, vitamina C, vitamina E, després té moltes vitamines del grup B, també conté àcid fòlic, i també és molt rica en minerals. Llavors, alguna aplicació així curiosa. Si la fem cuita i ens posem aquest líquid al cap, pues, pot combatre la caspa.
0: Vale?
1: És una aplicació curiosa.
0: Sí.
1: També aquest líquid posat al cap pot combatre també els polls.
0: Oh, aquesta no la sabia, Sílvia?
1: Sí.
0: O sigui, hem de bullir bledes.
1: Sí. Els polls i també els ous, no?, que posen. Llavors, bullir bledes, també les arrels de les bledes. Diuen que va bé per això.
0: Bueno, tot és provar-ho, no?
1: Tot és provar-ho, vull dir que...
0: Molt bé.
1: Potser si als nens, no?, se'ls diu que, mira, se les poden menjar, però també per aquestes, no?, coses
0: sí.
1: Que passen quan van a l'escola,
0: sí.
1: Doncs...
0: Bueno, és una cosa més natural, no?, al final.
1: Sí.
0: Perquè els xampús estan molt bé, però fan unes olors...
1: Sí.
0: A vegades.
1: Sí. Bueno, tot és provar-ho i potser com a preventiu segurament funcionarà. Llavors, mira, un cop a la setmana renta el cap amb bledes, doncs potser ajuda amb aquests nens que, no, que estan a l'escola a no tenir...
0: Polls.
1: Polls que són bastant desagradables.
0: I tant, i tant. Què més? Què més hem de saber, Sílvia?
1: Després, per exemple, com és molt rica en vitamina A, doncs ajudarà molt a la vista, O sigui, augmenta. A veure, no 100%, però pot ajudar a qualsevol degeneració de la vista. També pot ajudar si tenim alguna infecció, no, de l'aparell respiratori. També ajudarà si tenim sequedat a la pell, a cicatritzar ferides i a mantenir el cabell fort. Això sobretot és per la vitamina aquesta, per la vitamina A. Val? Després també és molt rica en magnesi. Per tant, té propietats antiinflamatòries, la bleda, val? També té propietats antidepressives, per les migranyes, pot ajudar la bleda. Vull dir que té...
0: Oh, déu-n'hi-do, pels mals de caps, allò bé.
1: Sí, és bastant completa. També com és molt rica en àcid fòlic, doncs és molt necessari, sobretot en dones embarassades, llavors si no... És molt necessari sobretot pel desenvolupament, no, de tot el que és l'esquena, no, del fetus. Llavors, és molt important l'àcid fòlic. Després també és molt ric en ferro, per tant ajuda a prevenir l'anèmia, o sigui, molt important. També és molt ric en calci, ajuda a prevenir aquesta osteoporosis, que les dones no a partir de 50 anys s'han de cuidar. També són molt riques en potassi, per tant ajuden a establir un equilibri hídric del cos molt necessari, no? No tindrem inflamacions als peus o a les mans. O persones amb obesitat, ajudarà aquesta, no, a eliminar líquids, val?
0: Val, això va molt bé, eh? Per les dietes que a vegades anem tancant temporades i ens hem passat amb alguns aliments, no? Aquests excessos, sí, a vegades, amb èpoques de l'any molt concretes, no?
1: Sí.
0: A menjar bledes, doncs, a la
1: sí,
0: tornada.
1: Sí, és bo menjar bledes.
0: Molt bé.
1: També baixa els triglicèrids a la sang, per tant, també està molt indicat en el fetge gras, o sigui, és protector del fetge, però també té una contraindicació, val? I aquesta contraindicació també l'hem de tenir en compte.
0: Quina?
1: Produeix oxalats, o sigui, produeix com uns... com...
0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. Comencem el setembre de la mateixa manera que hem acabat a l'agost. Amb domini del sol i amb calor. Així avui esperem que el temps sigui estable, assolellat la major part del dia, fins i tot amb el cel clar a les primeres hores del matí i també al final de la jornada. I en canvi sorgiran núvols baixos i núvols d'evolució, estones bastant abundants, al centre del dia sense més importància, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia movent-se entre els 22-23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 30 amb una humitat força alta i xafogó notable, vent feble i variable al matí i deixar loca a la tarda fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui també estable, fins i tot amb més estones de sol i menys núvols que avui, amb domini absolut del sol, sí que amb cel clar fins a mig matí, amb algun núvol al centre del dia poc destacable, mentre que sí, al final del dia poden augmentar una mica més els núvols baixos. La temperatura aquesta nit es mantindrà i tornarà a estar al voltant dels 22 a 23 de mínima, mentre que demà la màxima pujarà i s'acostarà als 31, amb una humitat alta i ambient més xafogós, ben feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
5: L'onzena edició del Cubelles Noir ha tancat les seves portes després de 4 dies d'activitats dedicades a la literatura i al cinema negre clàssic amb un balanç molt positiu. El festival ha superat les expectatives de participació amb més de 1.400

0: Està fent curs, curtmetratges i els està presentant com la Rocío Jurárez. Podria dir mil coses, debats molt interessants. També ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves. Temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les. I a partir d'aquí, molt, molt, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
1: El Festival de Novel·la Negra del Garraf ha comptat amb la participació d'escriptors de renom, entre els quals Eugenio Fuentes, així com d'autores novells que han contribuït també a ampliar la mirada sobre el gènere negre. Les converses i trobades entre autors i lectors han estat també un dels elements destacats de la programació. Pel que fa a l'oferta cultural, s'ha completat amb diverses activitats paral·leles, com ara projeccions de cine, un escape room i una representació teatral del grup de teatre del Casal de Cultura, inspirada en Casablanca, ampliant així la proposta més enllà de la literatura.
0: Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís, i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: I un dels moments destacats al festival ha estat el lliurament dels premis literaris que han servit per reconèixer la trajectòria i la qualitat de diversos autors del panorama nacional i estatal. En la categoria de millor novel·la escrita per una dona, els guardons han reconegut a Núria Prades, en català, per Benvinguda, senyora Cristi, i Anika Brunke, en castellà, per el llibre Bacon. El festival també ha distingit a Eugenio Fuentes amb el Premi Honorífic a la Trajectòria en reconeixement a la contribució al gènere negre.
0: La millor novel·la escrita per una dona en català la guanya la Núria Prades per Benvinguda, senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Brunke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
1: Han pogut venir a recollir el premi?
0: No, la Anika Brunke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament a aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
1: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
0: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, pel que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: L'augment de públic del Cubelles Noir ha posat sobre la taula un dels principals reptes de futur, la gestió dels espais. Durant aquesta edició, hotels i hostals han registrat una ocupació completa, una dada que evidencia també l'impacte que el festival té en l'activitat a Cubelles. El creixement de la cita literària i cultural fa necessari, diu el mateix comissari Xavier Borrell, plantejar noves ubicacions per poder acollir l'increment d'assistents. En aquest sentit, l'organització ja apunta a espais com la sala sociocultural com a possibles alternatives per ampliar aforament en futures edicions.
0: Estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen, funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no... Però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai. Ja no ens cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també. Tenim problemes d'espai que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que

0: Que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Amb aquestes xifres, el Cubelles Noir tanca la seva 11a edició, consolidat com una data de referència pels aficionats a la literatura negra i també al cinema clàssic, alhora que afronta el repte de continuar creixent sense perdre l'essència d'un festival que combina cultura, participació i divulgació. Cubelles es prepara per viure aquest divendres 4 de setembre una nova edició de la Festa de la Brema. La celebració arriba enguany a l'edició número 39 i tornarà a convertir la plaça del Mercat en el punt de trobada de la cultura popular, la gastronomia, els vins i caves i la música durant dos dies. La Festa de la Brema mantindrà els seus actes més emblemàtics, però aquesta edició també ha incorporat noves propostes vinculades al paisatge i a l'entorn natural del municipi, amb la voluntat de relacionar aquests espais amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha remarcat el significat especial d'una edició que obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que celebrarà l'any vinent. Rosa Fonoll ha reivindicat també el valor de la festa com una de les maneres de mantenir viva la memòria d'un municipi estretament vinculat històricament a la pagesia i a la terra. Escoltem a Rosa Fonoll.
2: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
1: La programació oficial començarà divendres 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la tradicional cursa infantil de Tonells de Vi. A 7:45 del vespre es farà la inauguració oficial de la Festa de la Brema amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. A les 9 de la nit arribarà la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026. I un dels moments més esperats de la nit serà, novament, la tradicional trepitjada de raïm i el tas del primer mos, amb la participació dels infants de Cubelles i la col·laboració de Josep Cuscó. La nit de divendres continuarà amb música, a les 11 hi haurà un tribut a ABBA, mentre que a partir de la 1 de la matinada serà el torn de Fugados de Alcatraz. Pel que fa a la programació de dissabte 5 de setembre d'aquesta Festa de la Brema, s'adreçarà a públics de totes les edats, amb activitats com zumba, jocs gegants inspirats en la Brema, exhibicions de dansa, la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. La música tornarà a ser protagonista diumenge durant la jornada, amb l'actuació itinerant de Cis, Tracció Band i els concerts de Les Loques del Panda i la nit de Canet. Durant els dos dies de la Festa de la Brema, la plaça del Mercat acollirà també els establiments participants, que oferiran diverses propostes gastronòmiques, mentre que els visitants podran degustar vins i caves. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat com se selecciona l'oferta musical dels dos dies de Festa de la Brema.
3: Normalment intentem portar el divendres a la tarda, que a vegades és un dia una miqueta més fluixet en quant a de gent, intentem portar sempre algun grup una miqueta especial, algú que tregui alguna de la normalitat, i el diumenge ja és un grup, el dissabte, perdó, ja és un dia que s'omple generalment la plaça, no? En principi no hem tingut mai problemes i sempre hem tingut bé la ubicació de la plaça.
1: L'objectiu, segons explica Narcís Pineda, és combinar activitats familiars, tastos, gastronomia i música en un format de festa a la Brema que manté l'essència de les darreres edicions. La concentració de la programació en una tarda i una jornada completa respon, segons el regidor de Turisme, a la voluntat d'adaptar aquesta festa a les franges de major afluència i evitar així les hores de més calor. Però la Brema és també, per Cubelles, una manera simbòlica de posar punt i final a l'estiu.

0: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers 2 anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests 2 propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus Garcia, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a 2 anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers 2 anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenet, fadrí de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia 2 anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit: visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
1: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
0: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, expressar la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
2: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
0: Biel Pou, hereuet sortint 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
3: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
0: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Carcelés, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
4: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou poviatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el poviatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del poviatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues, i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
0: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del poviatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del poviatge, i també destacaven en el seu discurs, entre d'altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre.
5: Genet, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque hagin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
6: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
0: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del poviatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari, van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Poviatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubella Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament, i durant el seu discurs ha destacat que el poviatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I a recordar que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur. El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
7: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: és clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem, pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament, no? No ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia. També, coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
7: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou Espai Comunitari de Benestar, amb sessions diverses.
9: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

El tinc roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi. Que no és pas seriós. Això és que em pixi. Que no és pas seriós.

0: un munxís.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.